l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: dins.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Amb Gina Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

0: faig.
1: A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances.

L'estiu desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Caro.
2: Come to think call. We have dropped them on the iTunes wallet.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i el focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Les flames han afectat 35 hectàrees de Collserola, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc també ha obligat a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i ha provocat també afectacions al trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la PSAT a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle accidentat a la BB-5224 a Sant Pere de Torelló també deixa desviaments senyalitzats. També un accident a hores d'ara a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carril tallat en aquest punt i a banda encara ara hi ha afectacions per inundacions a la 7 a Vilaseca. I de fet, Tarragona i altres punts del Camp de Tarragona fan balanç dels danys de la forta tempesta del dilluns. A la capital es van registrar 77 litres per metre quadrat en 3 hores i unes 400 trucades al 112. Hi ha hagut arbres caiguts, afectacions al subministrament elèctric i desperfectes en càmpings, mentre els serveis municipals treballen encara per recuperar la normalitat. En aquest sentit, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via C-147 al terme municipal d'Alta Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Trem. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista. I pel que fa al temps, avui tindrem un matí força ennuvolat i amb possibilitat d'algunes gotes, sobretot a bona part del territori, l'Alt Pirineu i l'Aran. Hi haurà, això sí, més estones de sol. A la tarda els núvols marxaran i se'n posarà el sol amb algunes restes de nuvolositat arreu del país.
0: Notícies en xarxa.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a l'una del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que hi la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Les flames han afectat 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Montroig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BB-5224 Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carrer tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la C-7 a Vilaseca per inundacions. I, de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Trem. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Benvinguts a la ràdio.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aeris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota l'emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Tota la música.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Caro, la

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Okay. Oh, yeah, somebody has...

dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en queda atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà, volíem dir, per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar dos dies de dol oficial i també havia previst un minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor provocat per aquesta informació errònia. Avui, un cop confirmada, la mort de mare i filla ha tornat a mostrar suport als familiars de les víctimes i han decretat un minut de silenci davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Escoltem ara Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la Pesata a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada, encara hi es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle, la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa desviaments senyalitzats i a banda també hi ha afectacions encara per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a l'A2 a Cervera que deixa un carril tallat en aquest punt. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions estrangers, mentre que els Mossos hi col·laborarien amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I la mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment han confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci davant del consistori a les 7 del vespre. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir continuen afectant a l'AP7 a Mont-roig del Camp, que deixen la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També s'ha restablert ja la circulació a la BB-5224, en aquest cas a Sant Pere de Torelló, també per un camió accidentat. A banda, encara ara hi ha afectacions per inundacions a la 7 a Vilaseca i també una avaria a la 2 a Cervera, deixa un carrer tallat en aquest punt. I Girona té identificats 800 gats que viuen al carrer repartits en 78 colònies i el 93% ja estan esterilitzats. L'Ajuntament ha aprovat un nou programa de gestió de colònies felines per tal de regular la cura dels animals.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta, la Vuelta a Roquetes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parc Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro.
1: Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres, a la una del migdia i a les 8 del vespre, per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. I la Generalitat crearà un bessó digital de 326 quilòmetres d'autopistes i carreteres de l'entorn metropolità de Barcelona per millorar la gestió del trànsit i de les infraestructures. El projecte impulsat pels Departaments de Territori i Interior i el Servei Català de Trànsit tindrà una inversió de 7,1 milions d'euros i un termini de 36 mesos. El sistema s'alimentarà en temps real de dades de comptadors, càmeres, vehicles connectats i dispositius mòbils i incorporarà intel·ligència artificial. I la mare i filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment ha confirmat oficialment les dues morts al municipi. Ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci avui a les 7 del vespre davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments també s'han aixecat i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home el 24 d'agost mentre feia pràctiques de tir a la Galeria Esportiva Izquierdo de l'Hospitalet de Llobregat. Els treballadors del centre van trucar al 112 als vols de les 3 de la tarda i fins a la Galeria de Tir, situada al carrer del Cobal, es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos i ambulàncies. Tot i la ràpida intervenció dels equips sanitaris, l'home va acabar morint abans de ser traslladat a l'hospital. La policia catalana treballa ara amb totes les hipòtesis obertes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts al vespre.
5: Molt bona tarda a tothom. Anem a començar este plenari ordinari del mes d'agost. En el primer punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta del ple ordinari número 9/2026, de data 28 del juliol del 2026. Si hi ha alguna cosa a afegir, si no, la donaríem per aprovada. Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'igualtat i joventut. El segon punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, la moció en defensa dels drets sexuals i reproductius de dones davant la llei de protecció del no nascut impulsada pel Partit Popular que presenta el grup municipal del PSC.
6: Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el rebuig d'aquest Ajuntament a la llei de protecció del no nascut impulsada pel govern de la Comunitat de Madrid en tant que suposa un retrocés en els drets sexuals i reproductius de les dones. Segon, reiterar el compromís inequívoc d'aquest Ajuntament amb els drets sexuals i reproductius de les dones, inclòs el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs en els termes establerts per la legislació vigent. Tercer, rebutjar qualsevol reforma legislativa, present o futura, que pugui comportar una limitació directa o indirecta de l'autonomia de les dones o del seu dret a decidir sobre el seu propi cos i el seu projecte de vida. Quart, defensar que la millor protecció de la maternitat consisteix a garantir que les dones puguin decidir lliurement mitjançant el reforç dels drets socials, econòmics i sanitaris i no mitjançant marcs legals que contraposin els drets dels no nascuts als drets de la dona. Cinquè, instar les administracions competents a continuar desenvolupant polítiques que reforcen l'autonomia econòmica de les dones, la corresponsabilitat en les cures, l'accés a un habitatge digne, la conciliació laboral i familiar i l'accés efectiu dels drets sexuals i reproductius com a via real de protecció de la maternitat. Sisè insta al govern de la Comunitat de Madrid a retirar la llei de protecció del no nascut i qualsevol altra iniciativa que suposi un retrocés en matèria de drets sexuals i reproductius. Setè, manifestar la voluntat d'aquest Ajuntament d'actuar com a mur de contenció democràtica i feminista davant qualsevol intent, present o futur, de retrocedir en les llibertats de les dones. I vuitè, traslladar aquests acords al Govern de la Comunitat de Madrid, al Govern d'Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a les entitats i associacions feministes del municipi.
5: Moltes gràcies per a defensar la moció. Dona paraula a senyora Isabel Aznar.
7: Bona tarda. Senyor alcalde, regidors, regidores, des del grup municipal socialista presentem aquesta moció perquè hi ha drets que no podem perdre. Els drets sexuals i reproductius de les dones no són un privilegi ni una concessió política, són drets humans, fruit de dècades de lluita de moviment feminista i de molts de governs progressistes que han treballat per construir una societat més lliure i més justa. És important recordar d'on venim. Durant molts anys, l'avortament estava tipificat al Codi Penal. Les dones que interrompien un embaràs podien ser perseguides i condemnades, i moltes van haver de viure la clandestinitat, la por i la humillació simplement per decidir sobre el seu propi cos. Aquella realitat no és tan lluny. Fins a la reforma del 1985, avortar era un delicte. I els drets que avui defensem van costar moltíssim. Per això, sabem que cap dret és irreversible. La denominada Llei de Protecció del No Nascut, impulsada pel Govern de la Comunitat de Madrid, no és una llei innocent, ni només un canvi de nom. És un canvi de paradigma. Desplaça la dona a tenir el poder de decidir i obre la porta a qüestionar la seva autonomia sota una aparent voluntat de protecció. Quan el centre de les polítiques públiques deixa de ser la dona, el que està en joc és la seva llibertat. I aquesta iniciativa no és un fet aïllat. Forma part dels continus atacs que la dreta, i especialment l'extrema dreta, està impulsant arreu de l'Estat contra els drets que creiem plenament consolidats. Ho veiem quan es qüestionen les lleis d'igualtat, quan es neguen les violències masclistes, quan es vol limitar l'educació afectivo-sexual o quan es posa en dubte els drets de les dones a decidir. Aquesta corrent involucionista està guanyant terreny, no només a Madrid. També ho veiem a Catalunya, amb forces polítiques que assumeixen discursos reaccionaris i que intenten presentar el feminisme com un problema en lloc d'una conquesta democràtica. Davant d'això, no podem ser equidistants. Cal dir amb tota claretat que els drets de les dones no es negocien. Des del Partit Socialista defensem que la maternitat només és realment lliure quan existeixen totes les condicions per poder escollir. Protegir la maternitat és ampliar dret, no restringir-los. És garantir oportunitats perquè cada dona pugui decidir lliurement quin projecte de vida vol construir. Aquesta és la diferència entre les polítiques progressistes i aquelles que utilitzen la maternitat des d'una perspectiva ideològica. Alguns diran que aquesta no és una competència municipal. És cert que els ajuntaments no legislen sobre l'avortament, però sí que tenim una responsabilitat institucional: defensar els drets fonamentals de la nostra gent. Som l'administració més propera a les persones i tenim el deure d'aixecar la veu quan es pretén retrocedir en llibertats que han costat tant d'aconseguir. Roquetes és un municipi compromès amb la igualtat, amb la llibertat i amb la dignitat de totes les dones. Aquesta moció no va en contra de cap maternitat, va a favor que tota la maternitat sigui lliurement escollida, va a favor de la llibertat de decidir, va a favor que mai més una dona hagi de mirar el Codi Penal abans de prendre una decisió sobre el seu propi cos. Per tot això, demanem el vot favorable de tots els grups municipals. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervenció, en aquest cas la representant de Junts, senyora Lídia Saura.
8: Bona tarda, alcalde, regidores, regidors, companys socialistes. La nostra posició davant d'aquest tema és molt clara. Els drets de les dones, com ha dit la companya, la senyora Aznar, no es negocien. La veritable protecció de la maternitat es fa millorant els serveis públics, les cures i les condicions de vida. No retallen llibertats ni retrocessos, ni permeten retrocessos ideològics. Per tant, per principis democràtics i perquè cal defensar sempre els drets i les llibertats de les dones, votarem a favor d'aquesta moció.
5: Moltes gràcies, representant de Movem, la senyora Cristina Cervera.
7: Gràcies. Bona tarda, senyor alcalde, regidores i regidors i públic que avui ens acompanya. Des de Movem Roquetes votarem a favor d'esta moció perquè avui parlem de drets, de llibertat i de la capacitat de les dones per decidir sobre el seu propi cos i el seu projecte de vida. Volem deixar una cosa clara. Defensar la maternitat no és imposar-la. Nosaltres volem que totes les dones que vulguen ser mares puguen ser-ho en condicions dignes. I això vol dir invertir en polítiques de suport a les famílies, en habitatge, conciliació laboral i familiar, escoles bressol públiques, serveis públics i condicions laborals dignes. Però també volem que les dones que no vulguen ser mares puguen decidir-ho lliurement. La iniciativa impulsada pel PP, amb la llei aprovada a Madrid el passat mes de juliol, reconeix el concebut no nascut com un membre de la unitat familiar en efectes administratius autonòmics. Des de Movem, considerem que el debat no ha de servir per qüestionar l'autonomia reproductiva de les dones. Els drets sexuals i reproductius són drets fonamentals que inclouen el dret a rebre informació, a accedir a serveis de salut sexual i reproductiva i a decidir lliurement sobre la maternitat. I aquests drets no poden dependre del lloc on una dona visca. Han de ser igual, visquem on visquem. També Roquetes, on qualsevol dona ha de tenir els mateixos drets, la mateixa informació i les mateixes garanties que una dona que viu a Barcelona, a Madrid o a qualsevol altra ciutat. I especialment en territoris com les Terres de l'Ebre, on l'accés a determinats serveis especialitzats pot requerir desplaçaments, hem de defensar que la distància geogràfica no es converteixi mai en una barrera per exercir un dret. Per això no volem retrocedir. No volem que les dones siguin tutelades ni que les nostres decisions sobre la maternitat queden condicionades per determinades concepcions ideològiques. No necessitem legislar sobre el cos de les dones. Volem dones lliures per decidir, volem una maternitat desitjada i volem unes institucions que garanteixin que qualsevol dona pugui exercir els seus drets en igualtat i dignitat. Per tot això, des de Movem Roquetes votarem a favor de la moció. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies. En este cas, dono la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
9: Gràcies, senyor alcalde. Bé, el que acabem d'exposar aquí seria la contradicció. Tothom defensa dones, jo seria un home, però bueno. Però no per això, estarem a favor del que diu la moció. Clar, tots aquí hem estat explicant dels motius pel qual el dret de la dona i tot el que representa a nivell de conquestes socials i conquestes del món feminista. I, evidentment, tota aquesta conquesta ha sigut llarga, ha tardat més de 30 anys i això, d'una manera o altra, ha de continuar perquè ha costat, doncs, bueno, doncs ja ho sabem, moltes manifestacions, moltes lleis que s'han aprovat a favor. Desmuntar això és fàcil. I com ho desmunten? Perquè això no s'ha explicat. La llei diu que el no nascut a nivell de renda poden tindre una sèrie d'ajuts, de fiscalitzacions i tal. És a dir, condicionen des del punt de vista econòmic. Si no tens el xiquet, no, o vols avortar, no tindràs aquesta ajuda. Per tant, és allò de... és el pacte amb el dimoni. Si vols diners, ja saps que et toca, no? Per tant, condicionar des d'un punt de vista econòmic una decisió lliure que pugui prendre una dona, això és un atemptat contra la llibertat d'una persona. Per tant, entenem que això no s'ha de portar a terme i no s'ha de poder aprovar, perquè és anar en contra de la llibertat individual. De totes maneres, això tirarà endavant? No ho sabem. Sabem que aquí a Catalunya ara per ara no hi ha aquest neguit i aquesta inquietud, però no sabem els dies que hi hagi un govern a Madrid si això serà una llei que només afectarà alguna comunitat autònoma o farà un decret llei que s'apliqui a tothom. Per tant, en aquest cas, si des dels ajuntaments via mocions podem fer alguna cosa, doncs, bueno, estaríem d'acord en tirar endavant, presentar aquesta moció en defensa de l'escrit que tenim aquí. Però és el que diem sempre, fins a quin punt ens faran cas, perquè una vegada es mana, se legisla i es fa el que es vol. Però bueno, com a mínim, el dret a la queixa i a la protesta el tenim.
5: Per a tancar la moció, donar paraula a la senyora Aznar.
10: Pues dono les gràcies a tots els grups municipals pel seu vot a favor i esperem que ens siguéssim pugui lluitant per la dignitat de totes les dones. Gràcies.
5: Moltes gràcies. Passarem a votació. Vots a favor.
11: S'aprova per unanimitat.
5: Seguim en l'àrea d'agricultura i ramaderia. El tercer punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, la moció que presenta el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal en reconeixement i per l'impuls del sector vitivinícola.
11: Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer,
6: instar el govern municipal a obrir un procés de treball amb les organitzacions de restauració i hostaleria del municipi i els propis establiments per promoure que els establiments disposin d'oferta de vins tranquils i escumosos catalans i amb una política de preus responsables per promoure el consum responsable del vi català de proximitat. Segon, instar el govern de la Generalitat a realitzar les accions que conté la moció presentada i dictaminada en la Comissió Informativa d'Agricultura i Ramaderia. Tercer, trasllada aquest acord a la presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les organitzacions de restauració i hosteleria del municipi.
5: Moltes gràcies, en aquest cas, per defensar la moció. Dona paraula al portaveu d'Esquerra, el senyor Siscolla.
9: Gràcies, senyor alcalde. No serà la primera moció que presentem ja en defensa del sector agrari, sobretot pel que és el cost del preu de la producció agrària. I, clar, tenim una més. Clar, podeu dir, home, és que no mos afecta la vinya. No, no mos afecta, però des del punt de vista agrícola és un puntal a nivell de país. I perdonaran, perquè avui ho faré una miqueta llarg, això. Sí, ho farem llarg perquè resulta que entendre la situació en què es troba el preu del vi mos donarà també una idea del reflex de com està el sector agrari. I per tant entrarem en dades, entrarem en subvencions, entrarem en ajudes i entrarem en el que és com funciona el règim de subvencions dins del món agrari per a destapar una mica el tinglado que ha muntat i com i d'en quina manera el pagès sempre surt perjudicat. Diu, este matí, diu, en algun poble del Penedès, diu, un home de 60 anys ha carregat 3.000 quilos de raïm. És temps de verema. Li han ofert 40 cèntims pel quilo. Un sou de 1.000 eurista per 3.000 quilos de raïm que ha tardat un any en conrear, cuidar i veremar. Produir-li costa 55 cèntims. N'hi paguen 40. Per tant, n'hi perd 15 cèntims per quilo. Diu, el cost de produir un quilo de raïm tant de vi com de cava, segons l'estudi oficial de l'Incavi, és entre 0,53 i 0,56 euros. Aquesta xifra la publica l'administració, no ho publiquen els mateixos pagesos. Diu, recordeu aquest preu, 0,53 i 0,56. Vale? Diu, esta verema, les ofertes que circulen són entre 0,25 i 0,40 el quilo. I ho denuncien organitzacions agràries com l'Associació de Viticultors del Penedès, Federació Cooperatives, etc. Un celler diu que els ha comunicat que només comprarà el 70% del raïm en este preu. Diu, però la resta del 30% los ho pagarà a 0,12 el quilo. És a dir, a 20 pessetes. Diu, però aquesta és la broma que ningú explica i que ningú fa riure, sinó que fa plorar. Diu, quan va arribar l'euro, tot se va arredonir cap amunt, ja ho saben. Un cafè valia 100 pessetes i automàticament va pujar un euro. I quin encert, una moneda, de moneda a moneda, però en 66 pessetes més. Diu, això no va de preu de raïm, va, a més, del que és la indústria del raïm. Diu, per tant, si tot va pujar quan van passar de la pesseta a l'euro, el raïm, i qui diu el raïm? Diu, tot el que és producte agrari no va pujar. Diu, el 2005, fa 25 anys, sí? Un economista i empresari, que es diu Javier Roig, que ha estudiat molt el tema de l'economia catalana i el funcionament dels mercats, explicava que el 2005 el raïm se pagava a 0,33 i ja dia que era un preu miserable. Diu, si avui els actualitzéssim, aquests 33 cèntims serien 52 cèntims d'avui en dia. Però és que ara se'n paguen entre 25 i 40 cèntims. O sigui, no estem on érem el 2001. Estem encara pitjor. I ara la pregunta. Quant val el mateix quilo de raïm, és a dir, fer el mateix producte amb el mateix mètode i el mateix esforç, a 500 quilòmetres d'aquí, el Prosecco, per exemple, a Itàlia, entre 1 euro i 1,20 euro. El Piemont, també a Itàlia, de 0,80 a 2,70, el quilo, parlem. La Xampanya, el xampany francès, de 5 a 7 euros quilo. El Penedès, de 0,25 a 0,40. Mateix sol, mateix cep, mateixa esquena, 20 vegades menys. Clar, dius que el xampany juga una altra lliga. Sí, però no és per art de màgia. És perquè es van organitzar per defensar el preu. Aquí es va fer el contrari.
11: Aquí només manava l'amo i a veure qui produïa més per menys. I ara ve tres parts que us explicaré perquè entenguéssiu això com funciona. Per això dic que seria llarguet. Primera cosa, la denominació d'origen no és d'enlloc. El Consell Regulador, per exemple, del Cava és del 72, però la regió del Cava, que delimita el 86 a l'entrada de la Unió Europea, aquesta no depèn d'aquí de Catalunya, depèn de Madrid. Ja entendran per què. Diu, sobretot allà, diu, de Cava en tenen molt, tenen moltes vinyes, com vostès poden saber. Depèn del Ministeri d'Agricultura. Per tant, és l'única denominació d'origen que no depèn de la Generalitat. I es delimita qui pot pertànyer a una DO d'una manera única al món, per tant, surrealista. La DO Cava no és de zona geogràfica, és un mètode. Avui empara 160 municipis de 7 comunitats autònomes. Catalunya, Rioja, Navarra, País Basc, Aragó, País Valencià, Extremadura... És a dir, una DO d'origen sense origen. Una DO del Penedès, el Mendralejo, per exemple. Diu l'historiador, un historiador que diu Carles Querol, que ha estudiat molt el tema agrari, ho va dir fa uns anys. Diu, la DO es defineix pel mètode i no pel territori. Va en contra de l'esperit de les DOs, però ja els anava bé les empreses grans catalanes perquè així podien comprar el raïm a diversos territoris i, conseqüentment, més barat. Exactament és el que s'ha estat fent durant dècades, fins a carregar-se tota una indústria i tota una comarca. Traduït, si el pagès del Penedès te demana un preu digne pel raïm, compres a Requena, o al Mendralejo, o a la Rioja, i tot plegat continua dient-se Cava. El pagès del Penedès no negocia amb un comprador, negocia amb un mapa de mitja Espanya. Això, parlem del Cava, però passa en la taronja, passa en l'oliva, passa en la mandarina, passa en la fruita dolça, passa en tot, eh? Això és el primer pas. Segon pas, qui ho paga tot això? Diu, lo que hi ha al registre de subvencions, mirem-ho, és per allà llançar un barret al foc. Hi ha una línia de subvencions i d'ajuts que es diu promoció de productes vinícoles en països tercers. Fons europeus de la PAC, la famosa PAC. Vale? I paga fins al 70% del cost, gestionats i pagats per la Generalitat. Serveix per vendre més cava a fora, és a dir, a l'estranger, per ser competitius. I mireu a veure qui cobren aquestes subvencions. Al Registre Públic de Subvencions de Catalunya, el grup Henkel-Freixenet, no sé si el sona, entre el 2020 i 2026, va cobrar 8,1 milions d'euros. Segura Viudes, que també és de la filial de Freixenet, 2.150.000 euros. Castellblanc, del grup Freixenet, 202.000 euros. I el comercial grup Freixenet, 18.000 euros. Total, 10 milions i mig d'euros l'empresa Freixenet. Codorniu, mateix registre, del 23 al 25, 4,3 milions d'euros. I queden encara per sumar a tres dades, d'altres caves, però sobretot d'estos dos grans. Per exemple, això són de diferents anys. En un dia de subvencions, què van cobrar? Freixenet, 1.113.000 euros. Codorniu, 946.000 euros. Segura Viudes, del grup de Freixenet, 219.000 euros. Consell Regulador del Cava, 334.000 euros. La suma dels tres, en un dia de subvencions, 2.614.000 euros. Diu, en 24 hores, eh? I per al pagès, zero. Zero. Fem el resum. L'administració publica que el raïm costa 0,55. El mercat n'ofereix 0,25 i 0,40. L'administració subvenciona la promoció amb milions i finança l'organisme. Per tant, un braç de l'administració documenta que el camp va sota de cost. L'altre braç paga perquè este producte es vengui més barat a l'altra punta del món. No hi ha cap palanca pública que afecti el pagès. Cap. Tot l'euro públic va al volum, és a dir, a vendre barat, i per tant a l'empresa. I tercera part, i l'última. Qui surt guanyant? El 2018, la família Ferrer, que és la de Freixenet, ven el 50,67 de Freixenet a la companyia alemana Henkel, per 220 milions d'euros. El 2018, la família Reventós de Codorniu ven el 68% de Codorniu al fons americà Carlyle per 390 milions. Aquell mateix any, entre el 2018 i 2019, Freixenet, Codorniu i Segura Viudes, que Segura Viudes és filial de Freixenet, anunciaven el raïm a 0,30 euros quilo, un 28% menys que l'anterior. Els accionistes cobraven centenars de milions. El pagès cobrava 30 cèntims. El mateix any i el mateix producte. I al final del compte és de manual. Març de 2026, per tant, enguany, Henkel arriba al 100% de Freixenet. Ni una acció catalana en una casa fundada el 1914. Carlyle, de Codorniu, posa a la venda el seu 68% de Codorniu. Al maig del 2026, ERO de 180 treballadors a Henkel Freixenet. Per tant, hem estat finançant en diners públics empreses que ara són grups de multinacionals i tiren la gent al carrer i paguen el raïm al preu que el paguen. Per tant, enteneu? Per tant, com va fer barat el cava, com van fer barat el raïm, van fer barat a la marca i quan tot valia poc s'ho van vendre? Els diners van marxar, la ressaca s'ha quedat i qui ho paga? El pagès. Diu, però almenys el Penedès s'ha enriquit, perquè tots quan anem al Penedès, anem al Penedès. No, el Penedès s'ha empobrit i bastant. Diu, la renda familiar per habitant al Penedès és de 19.606 euros per família. La mitjana catalana està a 20.789, és a dir, 1.000 euros menys. I és la 14a comarca de Catalunya en renda per càpita. Segons l'IDESCAT, i per tant això en tot el sector del vi, els increments de renda més baixos de tot Catalunya són l'Alt Penedès, sona? Cava? Priorat? Sona? De Marquès de Vi? Sona? Sí. La zona de l'Alt Camp, també en Bràfim i totes aquestes zones, i també Conca i Barberà, sona? Vale. Per tant, la família que va fer multimilionaris unes quantes famílies fa dècades, aquesta comarca, no s'enriqueix. Es queda quieta mentre el país corre. I ara, l'última escena. I llavors això ens va lligat en una reunió que vam fer aquí, que era del Plàter. Sona, no? Vale. I anem. Anem a l'últim. Segons l'IDESCAT, sí? Perdó. Anem a veure, per què no surten els comptes? Què passa quan el camp no dona per a viure? Ja ho sabem, què passa aquí. Marroquet és un poble 100% agrícola, avui en dia pràcticament no queda ningú, no, pràcticament no hi ha pagesos. Si el camp no dona per a viure, el pagès plega, normal, no? Per tant, el fill no hereta la vinya, no hereta el camp, estudia, marxa i acaba fent de comptable o d'alguna altra professió en algun altre lloc. Per tant, el viticultor, o pagès en general, acaba convertint-se en un administrador de fulls de càlcul, perquè li vagin sortint els comptes. I la vinya que no treballarà, i la terra per a que no treballarà, què passa? Ja ho sabem, s'abandona, s'arranca, i el bosc ho menja tot, el mosaic agrari desapareix, el bosc se fa continu, no hi ha talls, sense camp, sense ningú, i llavors se crema tot. Bueno, els incendis de sisena generació se'n parla, claro, si anem abandonant el camp. Per tant, el que està passant és que el preu de misèria del raïm se torna 20 anys després convertit en foc. I si no, què mos passa? Si s'abandona i tens una finca i no saps què l'has de fer, després te venen els grans especuladors de l'energia eòlica, de l'energia solar, i et volen ficar un ventilador, te volen ficar una placa, i tu dius, però com allò no ho vull, que m'ho posin. Sona això, no? Molt bé. Per tant, fem la llista del que hem perdut mentre miràvem el preu de l'ampolla del súper. Hem perdut el control de dues empreses centenàries, el preu digne d'un ofici, el paisatge que ens defensa dels incendis i el relleu generacional del país. I què hem posat nosaltres, en este cas l'administració? Milions d'euros públics per a vendre el més barat fora. Un organisme regulador finançat des de Madrid. Zero instruments de sobre per al que el pagès pugui viure de la seva, del seu fruit. Al final, aquesta història no va ni de vi ni va de cava. Va d'un país que ha decidit, sense dir-ho mai en veu alta, que el valor l'ha de posar sempre al de baix i l'ha de cobrar sempre al de dalt. Per tant, senyores i senyors, l'assumpte pinta malament. Res més. Suposo que ho he fet llarg, però...
12: Moltes gràcies. Obrim un torn d'intervencions, senyora Saura.
13: Gràcies, alcalde, regidor, regidores. El sector vitivinícola és estratègic per a l'economia, la cultura i el paisatge del nostre país i travessa un moment molt difícil per la caiguda del consum, els costos i la sequera. Defensar la vinya és defensar la nostra pagesia, el mosaic agroforestal i la prevenció d'incendis també. A més, la moció reclama solucions reals, preus dignes que cobreixin els costos de producció, reg de suport en períodes de calor extrema, menys burocràcia i ajuts resolts a temps abans de la temporada alta de producció. A nivell local, donar suport a obrir vies de treball amb l'hostaleria i el comerç del municipi per promoure el vi català de proximitat de forma acompanyada i positiva sempre és bo i, per tant, des de Junts hi votarem a favor. Gràcies.
5: Moltes gràcies, el senyor Poi, representant de Movem.
14: Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, públic que avui ens acompanya. Bé, des de Movem votarem a favor, després de la intervenció del senyor Oller, que ja ha explicat una miqueta les necessitats del sector. Ens centrarem una miqueta més amb els punts que n'hi ha a la moció. Me centro sobretot en el primer punt, que ens diu d'instar el govern municipal a obrir un procés de treball per a les organitzacions de restauració i hosteleria. En el cas de Roquetes, l'únic que tenim així seria el CAR, i els propis establiments. Per això que creiem des de Movem que aquí hauríem d'afegir, ja que hem de fer este procés de treball en la restauració i hosteleria, disposin d'oferta de vins tranquils i espumosos catalans. Més enllà de catalans, també des de Movem considerem que ens podríem centrar des de Roquetes en les denominacions d'origen que tenim aquí, que serien Terra Alta, Ribera d'Ebre, en aquest cas agermanat en Tarragona, és a dir, les denominacions d'origen que tenim al nostre voltant. Per què considerem aquests dos apunts en aquest primer punt que es proposa? Posaré un exemple molt fàcil. Participo de la penya barcelonista organitzant el guinyot de festes i donem a tots els participants una botella de vi. En acabar, apareix un senyor i em diu: vos heu donat compte que esteu a donar vi que diu denominació d'origen Espanya? Heu vist que posa Espanya? Gran error. Li vaig donar raó. Dic, té raó. Té raó, mos hem equivocat. Això ho haguéssim pogut mirar i en tot el vi que tenim a les nostres terres haguéssim pogut fixar-nos que el vi que regalem fos de les Terres de l'Ebre. Per això incluixo

0: les entitats, perquè moltes vegades les entitats participen d'esta festa de donar vi, de regalar-lo o de gastar-lo a les diferents festes que fem, i no estaria malament que des de Roquetes poguessin participar d'esta manera, que les nostres entitats, a l'hora de poder gastar-se diners en vi que fos de les nostres terres. I com deia aquí, vins tranquils espumosos catalans, no sé si són tranquils o si són espumosos, però que puguen ser de les Terres de l'Ebre, perquè al fi i al cap tot el que beneficiarà als nostres veïns de comarca, sigui Terra Alta, sigui Ribera d'Ebre, acabarà repercutint al nostre municipi, a Roquetes. Tot el que s'enriquiran els pobles nostres veïns ens donaran riquesa al nostre municipi. Del segon punt, ja no cal entrar-hi. Aquí hi ha 15 punts que crec que el senyor Beltrán podrà comentar sobre el que es demana a la Generalitat, que li pertoca més a ell que a mi. I per últim punt, ja no cal comentar-lo, que és aquí ho enviem. Però sí que faig esment a el que deia. No només parlant la restauració del municipi perquè pugui treballar amb vins catalans i a poder ser Terres de l'Ebre, sinó també les entitats. Com hem dit des del principi, votarem a favor. Gràcies.
1: Moltes gràcies, en este cas el representant del PSC, el senyor José María Beltrán.
2: Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. La moció que avui presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana planteja un conjunt de mesures orientades a reforçar el sector vitivinícola català davant les dificultats derivades de la disminució del consum, l'augment de costos de producció, ho ha explicat molt bé el portaveu, senyor Oller, i els efectes del canvi climàtic. L'Anton Moner, cronista gandesà, explicava este diumenge en una de les seues homilies publicades setmanalment els moments crítics de la pagesia a la comarca, ell referint-se a la Terra Alta, moments crítics dels quals el sector vitivinícola no se n'acaba de lliurar, tot i gaudir d'una posició més privilegiada que la resta del sector. El nostre grup municipal, el grup municipal socialista, donarà suport a la moció perquè comparteix plenament el diagnòstic sobre la situació del sector vitivinícola i la necessitat d'impulsar polítiques públiques que garanteixen la viabilitat de les explotacions agràries, protegeixen l'ocupació vinculada al sector i preservin un element essencial del paisatge, de l'economia i de la identitat del país. Considerem especialment encertats els objectius relacionats amb el suport als viticultors i elaboradors, tot i el panorama i el paisatge que el senyor Llemos ha presentat en quant a l'aparició de capitals estrangers, de capitals foranis, que evidentment a un preu rebaixat han comprat part del patrimoni d'aquest país. L'adaptació, un altre dels punts, l'adaptació al canvi climàtic, la promoció dels vins i escumosos catalans, la millora de la comercialització, un relleu generacional, per al que jo m'hi estic una mica més, per als que s'estan invertint recursos i dedicant-hi esforços, conscients de la importància estratègica d'un sector productiu que és considerat el motor econòmic de la comarca, juntament amb el turisme. L'Escola Agrària de Gandesa, i això tothom ho sabrà, impulsa la renovació del sector mitjançant la formació especialitzada, que són els cicles formatius de grau superior i de grau mitjà, instal·lacions pròpies que considerem punteres per al desenvolupament i la formació dels joves que volen tenir un projecte laboral i vital treballant la vinya, i un potent model d'inserció laboral amb contacte directe amb empreses i cooperatives. La defensa també de les denominacions d'origen i de la qualitat dels productes catalans. Així mateix, valorem positivament la proposta dirigida als establiments de restauració i hostaleria, també s'hi ha referit abans el portaveu de Movem, el senyor Poi, del municipi, als establiments de restauració i hostaleria del municipi, per fomentar la presència de vins amb denominació d'origen de proximitat. Malgrat compartir els objectius de fons de la moció, considerem que diversos dels acords incorporen terminis que són excessivament concrets i rígids dirigits al govern de la Generalitat, com ara la presentació de plans abans del gener del 27, l'aprovació de normatives en dates determinades o la resolució obligatòria de procediments en períodes prefixats. Des d'una perspectiva institucional, un ajuntament pot legítimament instar altres administracions a actuar, però resulta menys adequat, o almenys així nosaltres ho considerem, condicionar aquesta acció a calendaris concrets quan, i ara passo a destacar, la complexitat tècnica de les mesures requereix processos de participació sectorial, estudis premis i tramitacions administratives sempre molt costoses i sempre en terminis que s'acaben ampliant. Moltes actuacions que depenen de disponibilitat pressupostària, normativa europea o coordinació entre diferents departaments, eficàcia de les polítiques públiques que ha de prevaldre sobre la rapidesa en la seva aprovació, o la fixació de terminis sense conèixer els recursos disponibles que pot generar expectatives en el sector que posteriorment no puguin complir-se. De fet, i així ho deixo aquí damunt la taula, la urgència d'avui no deixa de ser una mica incoherent des del grup municipal socialista quan des de 2018, és a dir, estic parlant de 6 anys enrere, no, perdoneu, de 8 anys enrere, els consellers Jordà i Mascort han portat les regnes de l'agricultura catalana i no van tenir cap interès o no hi van donar-hi suport a la sostenibilitat i el futur del sector. Per aquest motiu, entenem que és més constructiu instar el govern de la Generalitat a impulsar aquestes mesures amb la màxima diligència possible, preservant la capacitat de planificació, priorització i concertació amb el conjunt del sector. També considerem important respectar el principi d'autonomia de les diferents administracions públiques. El paper d'aquest ple ha de ser traslladat a les necessitats del territori i defensar els interessos del sector vitivinícola, però evitant substituir les competències de planificació i gestió que corresponen al govern de la Generalitat. L'important és que les actuacions es duguin a terme en rigor, consens i recursos suficients, més que no pas vincular-les a altres concretes que poden acabar esdevenint condicions o condicionants poc realistes, com ja he dit anteriorment. I ja, per anar acabant en tot l'exposat i no fer-me tan llarg com el senyor Lle, donar suport i donem suport des del grup municipal socialista al diagnòstic, a la pràctica totalitat de les mesures proposades. Reconeixem la importància estratègica d'un sector vitivinícola català, tot i el capital estranger que ha entrat en força, perquè les famílies salvadores i salvapàtries del país, i abans hem nombrat a les Bonet o hem nombrat a les Raventós, s'han acabat venent, perquè tenien un preu, s'han acabat venent el patrimoni. I recordem-ho, el sector vitivinícola és un sector productiu que Catalunya compta en 1.384 empreses i genera un volum de negoci de 3.267 milions d'euros a l'any, un 1,2% del PIB català, i dona feina a quasi 10.500 treballadors i treballadores. A l'Ebre, tot i que aquesta concentració se centra a la Terra Alta, les xifres també són impactants. 5.800 hectàrees conreades i 1.250 viticultors i viticultores. Considerem necessari impulsar polítiques de suport, promoció, innovació i adaptació climàtica. Tanmateix, manifestem les reserves respecte als terminis taxats imposats al govern de la Generalitat i entenem que aquests haurien de formular-se com a objectius temporals orientatius i no com a mandats rígids. Per aquest motiu, votarem favorablement la moció pel seu contingut i objectius. Entenem que els terminis establerts han de ser interpretats com una expressió d'urgència política, i aquí sí que els donem la raó, i no com una exigència vinculant que pugui limitar la capacitat de gestió i la planificació del govern de la Generalitat. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Per a tancar la moció, donar la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
3: Gràcies. Bé, gràcies a tots els grups per aprovar la moció. I acabaré, no sé, aquí som molt jovens, els que tenim edat, com va tots els que esteu aquí baix, no sé si vos recordareu que fa 30 anys, a Ràdio Tortosa, se feia un programa de ràdio que parlaven sobre el món agrari. I en este programa de ràdio, un dels que anava era el Canalero, el Muniaio. I una vegada li van dir, diu, escolta, diu, senyor Pepe, vos voldrà fer una cançó del món de la pagesia? Diu, pues sí, home, sí, ara te la faig. I me'n recordo que me la va dir i me la vaig apuntar. Ja hi pensava, dic... Diu, los pagesos treballen molt, sempre anem atrafegats. Tots mos diuen que hem de fer, tant los menuts com los grans. A nosaltres mos prenem per tontos, nosaltres dels vius n'estem farts.
1: Moltes gràcies, passem a votació, vots a favor.
4: S'aprova per unanimitat.
1: Gràcies per aprovar aquesta moció, perquè, com s'ha dit, el territori, tenim territori molt a prop, que viuen del vi, i a Roquetes, l'Ajuntament de Roquetes, en aquest cas, se fica al costat d'ells aprovant aquesta moció, i d'aquí dues setmanes ens tornem a ficar al costat de la Terra Alta, dels productors de la Terra Alta, en la Fira del Vi, a què aprofito per a convidar a tothom i gaudir del millor vi que hi ha al país i del millor vi que hi ha al món fet al costat de casa nostra. Dit això, seguim a l'àrea de turisme i esport, el quart punt de l'ordre del dia, a aprovar, si s'escau, el conveni de col·laboració en el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la participació conjunta i coordinada del programa de fires i a les campanyes de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el famós conveni Corner de les Terres de l'Ebre 2026.
4: Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a l'any 2026 per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires i a les campanyes de publicitat

0: Metre el conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la plataforma ECAT i publicar-lo al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. I setè, notificar aquest acord a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i comunicar-ho als Departaments d'Intervenció, Tresoreria i Secretaria Municipal per als efectes oportuns.
1: Moltes gràcies. És un conveni que portem a aprovació els últims anys, ja portem uns anys aprovant-lo, no per l'import i la importància, són 2.150 euros que ajudaran a l'Ajuntament de Roquetes a promocionar la ciutat, però sí que és important la sinergia i que l'Ajuntament de Roquetes estigui en sinergia contínua en el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a poder arribar a molts més llocs. I demà mateix en este poble, en esta ciutat, ne tenim un bon exemple com és l'arribada de la Vuelta, que sense el Patronat de Turisme no seria possible i per tant, no per l'import del conveni, però sí per la sinergia necessària entre dues administracions, una de molt gran i una de petiteta, que és necessària per a tirar endavant aquestes polítiques de turisme. Si hi ha alguna intervenció? No, passarem a votació, vots a favor.
0: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica, el cinquè punt de l'ordre del dia, donar compte del Pla de Control Financer del 2026, control dels òrgans de govern, donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, la número 24/2026, de data 14 de juliol de 2026, la número 25/2026, de data 21 de juliol de 2026, donar compte dels decrets d'alcaldia, del número 1286 al número 1438, mocions de control, no li consten a aquesta presidència, si tenen algun prec o alguna pregunta. Senyor Beltrán.
2: N'hem donat compte al punt cinquè de l'ordre del dia d'avui del pla anual del control financer i sí que ens agradaria deixar dit des del grup municipal socialista i després d'una lectura en calma, comprensivitat i distància d'este pla anual, que es pot deduir en un primer i quasi únic terme o quasi únic punt com semblen o com ho semblarien de justificades les queixes del senyor interventor, almenys en quant al mateix contingut del pla anual de control financer i des d'un punt de vista tècnic i organitzatiu. El document, i en vam estar parlant en el senyor alcalde a l'última comissió, quan se'n va donar compte del pla, reconeix explícitament diverses limitacions. La manca de mitjans personals, l'interventor afirma que no es planifica cap actuació de control permanent addicional perquè hi ha limitacions de mitjans personals adscrits al Departament d'Intervenció. Insuficiència pressupostària per al suport extern. El pla també indica que existeix dificultat per contractar suports externs a causa de les disponibilitats pressupostàries, tot i que després ell explica que hi ha una partida de 20.000 euros per a contractar les auditories externes que es necessitin, i per tant el pla de control financer queda molt limitat. En l'apartat d'actuacions seleccionades s'indica que no es planifica per aquesta intervenció cap actuació de control permanent seleccionable. Per tant, el pla es limita pràcticament a controls obligatoris exigits per la normativa, la morositat, el registre de factures o el compte 413 o el que és el mateix, aquelles despeses efectuades sense imputació pressupostària i una mostra de subvencions. Això evidencia que la capacitat de realitzar controls basats en riscos, que és precisament una de les finalitats d'este control financer, queda molt reduïda. El mateix apartat de mitjans disponibles és contundent i el document diu de manera literal i llijo que els mitjans personals actualment disponibles en la intervenció són totalment insuficients per afrontar la realització de les actuacions previstes en el present pla. Esta és probablement, al nostre parer, la declaració més contundent del document. Hi ha una necessitat, i així es fica negre sobre blanc, d'ampliar la plantilla. Entenc també, i el senyor alcalde així m'ho va comentar a l'última comissió, de que hi ha prevista la incorporació d'un nou tècnic d'administració general. Però este control financer deixa constància que per poder realitzar altres actuacions de control seria necessari ampliar el personal de la intervenció amb personal tècnic especialitzat en auditoria. I també fa constar que existeix una partida de 20.000 euros per a aquests treballs de contractació externa com són les auditories. I en quant a la valoració global, des d'una perspectiva tècnica, les queixes semblen fonamentades perquè el mateix pla de control financer reconeix insuficiència de personal, reconeix limitacions pressupostàries, admet que no es poden programar actuacions de control seleccionades per risc, preveu externalitzar actuacions planificades i deixa constància de la necessitat d'ampliar recursos humans. Miren, senyors de l'equip de govern, jo crec que és molt millorable la situació

0: De la intervenció municipal. La intervenció d'aquest Ajuntament acredita que segons el criteri, i és un criteri professional i tècnic sobradament contrastat, o almenys així ho entenem nosaltres, els recursos disponibles no són suficients per desenvolupar en plenitud les funcions de control financer previstes al règim legal. Com a dada rellevant, dir-los que és molt poc habitual, vaiga, jo almenys no m'hi he trobat gaires vegades, també he de dir que n'he llegit pocs, però que no m'he trobat gaires vegades en què un pla anual de control financer incorpori una afirmació tan explícita de mitjans totalment insuficients, cosa que reforça, o segons la qual, reforça la idea i la voluntarietat de l'interventor en deixar constància de la seva situació davant del ple i dels òrgans de control. Jo crec, i agafen com un consell que vostès poden seguir o no, sigui alcalde i senyora regidora, que han de seure en el senyor interventor i han de solventar la major brevetat possible la manca de mitjans i recursos a la que el condenen. Tal vegada, i dic tal vegada, perquè la funció interventora tan necessària i prescriptiva en el control i optimització del diner públic a vostès potser els fa més nosa que servei, però nosaltres entenem que si estéssim en el seu lloc seuríem, en parlaríem i dotaríem d'aquells recursos i d'aquells mitjans que el senyor interventor, des de l'any 23, o almenys des de que jo estic en este plenari i ho estic llegint i ho estic seguint, els demana. Gràcies.
1: Moltes gràcies, com ja el coneixem. En este cas, la regidora de l'àrea d'Hisenda ja li contestarà.
2: Ho tinc clar, senyor Beltrán, que vostè faria les coses molt més millor que tots els que estem aquí. És cert, senyor Beltrán, que els mitjans personals disponibles a intervenció són insuficients per afrontar amb recursos propis totes les actuacions previstes en aquest pla anual de control financer. Però crec que és important posar aquesta qüestió en el seu context. Com a administració pública, la nostra capacitat de reforçar els serveis no depèn únicament de la voluntat política ni de la disponibilitat pressupostària. Està condicionada també per la reposició d'efectius i per la normativa bàsica estatal en matèria de personal. I en aquest concret, el problema no és només pressupostari. De fet, tenim una partida pressupostària al pressupost dotada en 20.000 euros. Tampoc no és falta de voluntat política de crear places. Estem parlant d'un àmbit molt específic amb un règim propi d'accés i provisió de professionals que han d'exercir aquestes funcions. Aquí hi ha una realitat que tampoc podem obviar. Tenim un problema estructural de manca de professionals de la intervenció local. No és una problemàtica exclusiva de l'Ajuntament de Roquetes. És una realitat que afecta a molts municipis i que té a veure amb el nombre de professionals disponibles, amb el caràcter específic d'aquestes funcions i amb el règim d'accés i provisió dels llocs reservats a funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional. Per tant, quan parlem de reforçar els recursos humans d'intervenció, no estem parlant simplement de dir creem una plaça i la cobrim. Entre la necessitat que té avui un ajuntament i de disposar efectivament del professional necessari, hi ha una realitat administrativa i de disponibilitat de professionals que no podem ignorar. I també crec que hem de dir clarament una cosa. Els ajuntaments no podem assumir cada vegada més obligacions de control, fiscalització i gestió sense disposar dels recursos humans necessaris per exercir-les amb garanties. Això és una qüestió de capacitat real del món local. Nosaltres volem més capacitat de decisió municipal, però també necessitem els recursos i els professionals necessaris per poder exercir aquesta capacitat amb garanties. Ara bé, li diré una cosa, senyor Beltrán. El que no farem és convertir una limitació dels recursos humans en una limitació del control dels diners públics. Si tenim l'obligació de controlar les subvencions que les atorguem, perquè no sé si ha llegit, però el pla, el punt 2.33 del dictat grau, diu que el treball de fiscalització serà incloure les subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva. Això no vol dir que no farem cap control. I sigui això. I si avui no tenim prou capacitat interna per fer-ho amb els mitjans disponibles, utilitzarem els mecanismes de col·laboració externa que la normativa preveu, sempre sota la direcció i les instruccions de l'òrgan interventor. Perquè això és el que nosaltres entenem que hem de fer, garantir que el control es faci, no com vostè ha insinuat de que no hi ha cap tipus de control, encara que per fer-ho necessitem suport extern. I vull acabar amb una idea molt clara que per a nosaltres és fonamental. La transparència en la gestió dels diners públics és una de les màximes premisses d'aquest govern municipal. I precisament perquè són diners públics els hem de controlar. I precisament perquè les subvencions són diners públics hem de garantir que es concedeixin i s'executen d'acord amb la normativa i amb totes les garanties. Per tant, senyor Beltrán, podem compartir que cal continuar reforçant els recursos d'intervenció, sí, però el que no compartim és que mentre això no sigui possible, deixem de fer el control financer que tenim l'obligació de fer. Això és la responsabilitat en la gestió dels recursos públics.
1: Senyor Beltrán.
0: Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Gràcies, senyora Moreso, per la resposta al nostre plantejament i al nostre prec i a la nostra exposició sobre el pla anual de control financer. Només matisar un parell o tres de coses del que vostè ha dit. Vostè ha parlat de la problemàtica de recursos humans com si esta fos una problemàtica no assumible o no imputable a la gestió dels recursos humans d'aquest ajuntament. Nosaltres des del grup municipal socialista creiem que sí, i hem d'entendre que l'Ajuntament de Roquetes no és un ajuntament d'un poble petit on per exemple el servei de la Diputació hi dona ajuda, sinó que este volum de 8.600 habitants, quasi 9.000 habitants, requereix d'un model i requereix d'un departament, d'una intervenció municipal. Nosaltres creiem que molt més potent i molt més dotada de personal i de recursos econòmics, perquè jo vull recordar també que el senyor interventor en el seu informe diu per activa i per passiva, i no és el primer any que ho diu, almenys jo ho vaig recordar, que la dotació de 20.000 euros és una dotació totalment insuficient per a tot el control, per a totes les auditories i per a tot el tipus de treball que s'ha de fer, i que al final s'ha d'acabar contractant i externalitzant fora dels mitjans dels mitjans propis de l'administració local. I per últim, també deixem dir-li una cosa, és a dir, vostè em diu, no podrem assumir més obligacions en quant a la intervenció municipal i en quant al control dels recursos públics si no dotem o si no tenim més recursos humans. Jo, entenent com està la situació dels recursos dels tècnics d'administració general i dels interventors i dels secretaris, no en aquest ajuntament ni a Catalunya, sinó a Espanya en general, on hi ha una sequera important i on hi ha una mancança important de la gent que es necessita, però sí que els diria que, home, l'obligació de tindre un departament d'intervenció plenament dotat és seua com a equip de govern i com a ajuntament. I en quant al control de la despesa, i en quant al control de la despesa i la màxima transparència, totalment d'acord, senyora Moreso. Vull dir, no es preocupe, que aquí sempre mos hi ficarem d'acord. De fet, el proper plenari em sembla que va amb dictaminat a la comissió anterior, la comissió especial de comptes, amb dictaminat la liquidació del pressupost anterior de l'any 25, i no es preocupe que en tornarem a parlar. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Per a concloure, i vull perquè també la gent sàpiga del que parlem a les comissions, normalment no ho fem tan llarg perquè les coses al final estem parlant del pla econòmic financer, que el que està demanant és més recursos per a fer controls externs de l'Ajuntament i més personal. Recursos, fa 3 anys que hi ha una partida en l'import que l'interventor ens demana de 20.000 euros i que encara és dia d'avui que s'hagi utilitzat un euro d'esta partida. Ja li vaig dir, el mateix que li vaig dir a la comissió li dic avui, no és l'equip de govern qui ha de fer els contractes, els diners estan, els mateixos que ens demanen estan als pressupostos. Vostè diu que és insuficient, jo li dic que és la partida que ens demana el departament d'intervenció. Ens demana més personal, correcte. El primer personal que ens interessaria és tindre un interventor en dedicació plena, no 3 hores a la setmana com tenim, però això, per a tindre això s'han de modificar moltes coses que no depenen de l'Ajuntament. Però tot i així, el Departament d'Intervenció de l'Ajuntament de Roquetes és el més ben dotat de l'Ajuntament de Roquetes, i tot i així se crea una plaça nova que la setmana que ve s'incorporarà per al Departament d'Intervenció. I tot i així, i li vaig dir a la comissió, el pròxim informe l'any que ve, quan estarem al mes d'agost i tornarem a portar, tornarà a sortir, perquè no en tenim mai prou. Però el primer que hauríem de començar és a tindre un interventor les 35 hores setmanals que necessita l'Ajuntament de Roquetes, però per desgràcia, i això no depèn de l'administració local, i sort que en tenim un 3 hores setmanals. Té alguna cosa més? Dit això, convidar a tothom. Demà és un dia històric a la nostra ciutat. Este dimecres arriba la Vuelta, una de les tres proves més importants del món a nivell ciclista, on els millors corredors i el millor corredor, m'atreveixo a dir, el millor corredor de la història del ciclisme, passarà pels nostres carrers. Convidar a tothom que surti a gaudir d'un espectacle que ficarà roquetes al mapa mundial, retransmès a 198 països, milions i milions de persones demà veuran la nostra ciutat, i moltíssima gent, tant de l'organització com esperem de visitants, visitaran la nostra ciutat a rebre un d'aquells esdeveniments esportius de primer nivell. I com he dit abans, que gràcies al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona tenim la sort de que un poblet petit, no som dels grans, tingui també la mateixa oportunitat com els grans de poder gaudir tant Falset, en este cas la sortida, com roquetes de l'arribada, i això no és lo normal, però que també tenim les mateixes oportunitats que els altres. Convidar a tothom que surti a gaudir de la festa, convidar a tothom, ho he apuntat abans, el 12 de setembre, a gaudir de la Fira del Vi i poder donar suport al sector vinícola i en este cas de la Terra Alta, i convidar a tothom, perquè el plenari serà després, a les festes dels dos sants, Sant Mateu i Sant Miquel, en este cas a la Raval de Cristó Sant Mateu i Sant Miquel a la Raval Nova. Dit això, ens veiem demà en la bicicleta, no, però a veure les bicicletes, a veure les, no, perquè no els agarrarem, a veure les bicicletes arribant a la nostra ciutat. Molt bona tarda.
3: Antena Caros acaba d'oferir en diferit el ple ordinari de l'Ajuntament de Roquetes corresponent al mes d'agost, celebrat ahir dimarts al vespre. En acabar aquesta sessió plenària, els diferents portaveus dels grups polítics van fer la seva valoració dels punts tractats a l'ordre del dia. Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sis Coller.
4: Bona tarda, mes d'agost. Sembla que el mes d'agost estigui tothom de vacances, però encara de tant en tant, la major part d'aquests anys anteriors, han anat fent plenaris. I avui sobretot a destacar dues mocions que s'han presentat. Una moció presentada pel grup socialista en defensa, en aquest cas, de la dona. Concretament, el punt a tractar era sobre la llei de protecció del no nascut impulsada pel PP, en la qual és una llei perversa. Per què? Per condicionar la lliure elecció de naixement o avortament d'un fill. Ara, en aquest cas, hi haurà tota una sèrie de ajudes fiscals a totes aquelles mares que queden embarassades. Això què vol dir? Pues, bueno, que te condicionen la teva llibertat d'acció en funció d'una subvenció o d'un ajut. Per tant, això és una manera de retallar drets i llibertats individuals, i per tant són drets i llibertats que ha costat molts anys poder-ho tirar endavant, de molta reivindicació per part de l'esquerra i sobretot per part de grups feministes, i tant va costar molt també la llei de l'avortament i tal, i això és una manera sutil de carregar-se aquesta llei. Per tant, des del grup d'Esquerra Republicana estem totalment en contra d'aquesta actuació civilina de la llei, i que per tant cada dona ha de ser lliure del seu cos i decidir el que cregui convenient en funció de la seva ideologia i de la seva manera de pensar. Això per un costat. Després, per un altre costat, hem presentat des del nostre grup d'Esquerra Republicana una moció en defensa del sector vitivinícola. I hem dit aquí que, malgrat que sí que el sector vitivinícola és un reflex del que està passant al món agrari, en la qual la producció agrària cada vegada no surten els números, cada vegada més, i això porta a una problemàtica que estem veient ja a tota Europa i sobretot aquí a Catalunya i a Terres de l'Ebre en particular, que és que pràcticament no hi ha ningú que es vulgui dedicar a la pagesia perquè els números no surten. I concretament en el món de la viticultura, les dades que han posat és que per a que el quilo de raïm, el que és el cost de producció, està a 0,55 aproximadament cèntims quilo, i es paga 0,40 i un 70%, i l'altre 30% a 0,12 euros quilo. És a dir, d'una manera se perden diners, molts, i per l'altre, estratosfèricament, se'n perden moltíssims. Això ha portat que la regulació de la denominació d'origen, sobretot del cava, ja va néixer malament, perquè és una denominació d'origen controlada des de Madrid, no des d'aquí a Catalunya, i que per tant totes aquelles comunitats autònomes que tinguin vinya i vulguin fer vi espumós, poden fer cava i que, per tant, han de competir els viticultors catalans i, sobretot, de la zona del Penedès en estos altres territoris que no tenen aquesta tradició. Això què passa? Que fan producció de vi barat i, per tant, les empreses, grans empreses d'aquí, del Penedès, han acabat comprant vi fora, que és molt més barat, i si tu lo d'aquí el vols vendre a ells, has d'anar a preus que compren fora. Per tant, arruïnen el sector. I, a més, també, quan els ajuts estan destinats, sobretot, a la venda i no a la producció, ajuts en aquest cas de la PAC, ens trobem que el pagès no cobra un euro i tot va cap a les grans multinacionals del vi, concretament en aquest cas del cava. Però això també està passant en el vi, vull dir que tant un com l'altre són factors que retroalimenten. Per tant, l'única manera que tenen de sobreviure és la creació d'un celler propi, que en això, doncs, bueno, a poc a poc, si ho pugui tirar endavant, anirà tirant endavant, però malgrat tot, molta de la producció que es fa del raïm és a venda a grans, grans cadenes de producció, d'elaboració i sobretot de distribució. I aquí és el lloc que patim lo mal. Sí que el Penedès ha sortit una iniciativa diferent, que és, en este cas, el Corpinat, que paguen el raïm a preu de, el preu que toca, a vegades per sobre del preu que està marcat, i al mateix temps no poden comprar fora, perquè és una denominació d'origen pròpia, i a més en unes varietats pròpies, com està passant a la Xampanya francesa. És una manera també de deslligar-se de tota aquesta denominació d'origen, que el que ha fet és perjudicar enormement el sector, que ha fet baixar la renda per càpita, un disbarat de diners a totes aquestes zones productores de raïm, i el que ha sobtat és que una de les coses que s'ha dit aquí és que a nivell de Terres de l'Ebre, la Terra Alta, pues, sí, té grans cellers i tal. Cal dir que la Terra Alta és la comarca més pobra de Catalunya. Sí, hi ha cellers, però que n'hi ha 6 o 7 que tinguin nom, 8, 10, vale. Però forts, forts n'hi ha 3 o 4, o 5, no n'hi ha més. Alguna cosa està passant, no? D'aquí que o bé es canvien els plantejaments d'ajuts directes al pagès i no tant a aquestes grans empreses que guanyen milions en ajudes, o si no, ens veurem abocats a que tots els nostres territoris, en aquest cas el paisatge agrari, acabi desapareixent, com us està passant aquí a Roquetes ja en el paisatge agrari de SK, i que pràcticament ens trobéssim en un erm que sigui impossible de dominar, impossible de controlar, i que sigui pastura per incendis. De manera que aquesta moció en defensa del sector del viva també en funció també en la defensa del sector agrari, sobretot del pagès, del sector no manufacturer, sinó del sector productor. Si no defensem el sector productiu agrari, tenim molt mala peça al teler, perquè, el que dèiem abans, abandonament de territori, crema de territori, i al mateix temps tindrem un territori que serà, doncs, bueno, mal venut en allò que diem abans, empreses que buscaran rendiment econòmic des d'un punt de vista energètic, com plaques solars, molins de vent, etc, etc. És a dir, allò que t'acabarà de trinxar, de desfer el patrimoni agrari que tenim ara, que quan vas per aquestes planes encara pots veure els grans marges fets pel serrano, les grans plantacions d'oliveres, etc, etc, etc. Res més. Moltes gràcies.
3: Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Lle, del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes. I finalment escoltem també les declaracions del portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán.
0: Bona tarda a tothom. Compareixo com a portaveu del grup municipal socialista després del debat ordinari que acabem de tindre, corresponent al mes d'agost. Un debat en el que no hi havia massa ordre del dia, no era d'aquells ordres del dia tan feixucs que a vegades mos tenen més temps i mos tenen més rato debatent i discutint al plenari. Bàsicament, dos mocions, una moció que ha presentat el grup municipal socialista en defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones davant la llei de protecció del no nascut, impulsada pel Partit Popular i que presenta el grup municipal o que han presentat els socialistes a Roquetes. I esta era una moció, hem agraït a tots els grups municipals el seu vot a favor, per tant s'ha aprovat per unanimitat, i és una moció que el que ve a fer és a donar un toc d'alerta davant certes polítiques públiques que s'estan impulsant des de la dreta de l'Estat. I concretament, esta moció surt arran de la llei presentada i aprovada a la Comunitat de Madrid pel govern del PP, que és aquella llei que garanteix els drets del no nascut. I això se fa o ho intenta des d'una vessant merament econòmica, és a dir, aportant recursos econòmics públics en aquelles famílies que decidisquen o que es decidisquen per la natalitat, tot discriminant en aquelles dones que, perquè no tenen les circumstàncies ni tenen les condicions òptimes per accedir a la maternitat, puguen decidir en un moment donat ser mares. Per tant, és com una taca d'oli. Comença la Comunitat Autònoma de Madrid, que és una comunitat forta per al PP i forta per a la dreta, però hi ha el risc de que es vagi escampant per tot l'Estat. I davant d'això, l'Ajuntament de Roquetes hi vol posar-hi un mur de contenció que a la vegada ha de ser seguit per molts més ajuntaments i per comunitats autònomes que no tinguen este govern ni estos colors tan conservadors o tan reaccionaris de vegades, que tiren enrere i fan a recular drets que fa molts i molts anys que s'estan lluitant per part de les dones, per part dels col·lectius feministes i per part dels governs progressistes a Espanya, a Catalunya, a Roquetes i arreu. I després hem anat a discutir una altra moció que en aquest cas ha presentat el grup municipal d'Esquerra Republicana en reconeixement de l'impuls del sector vitivinícola, i també ha sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups presents, entenent que el moment pel que passa al sector agrícola no és un moment esplèndid i que el sector vitivinícola tampoc se'n lliura. L'única menció que han fet en esta moció, perquè el que hem comentat és que n'estàvem d'acord en el fons i la forma de la majoria de les mesures que proposava el text de la moció, i en allò que no n'estàvem massa d'acord era en tots aquells punts dels acords que proposaven este pla de suport al sector vitivinícola, però que el que feia era fixar terminis i fixar mesures. Nosaltres creiem, des del nostre punt de vista, que bastant rígides per al govern de la Generalitat. Tot això, també entenem que qui presentava la moció era el grup municipal d'Esquerra Republicana, que durant els últims 8 anys han estat governant i, per tant, han estat portant les regnes de la Conselleria d'Agricultura, tant la consellera Jordà com el conseller Mascort. Per tant, no enteníem la urgència d'avui en la calma relativa dels últims 8 anys. Però, en tot i això, hi hem votat a favor. I després, donar compte de que s'ha aprovat un conveni en el Patronat de Turisme de la Diputació que aportarà 2.250 euros a Roquetes com a promoció turística del nostre municipi. I per últim s'ha donat compte del pla d'actuació financer corresponent a este 2026. I aquí, en l'apartat de pregs i preguntes, hem tornat a deixar damunt la taula certs arguments que, de la lectura d'este pla que ha elaborat la intervenció municipal, fa pensar, ja dic d'una lectura primera i així una mica en diagonal, fa pensar de que patim una situació a la intervenció municipal que no deixa de ser, si no greu, com a mínim preocupant. Preocupant en quant a les limitacions dels mitjans personals. L'interventor és un tècnic d'esta casa que des de l'any 23, que és des de l'any que este grup municipal vam començar en este mandat, està demanant més mitjans, més recursos humans per a completar el departament o l'àrea d'intervenció municipal, que reclama més mitjans econòmics perquè davant la falta de recursos propis s'han d'externalitzar certes funcions d'auditoria i control dels recursos econòmics i dels recursos públics d'aquest Ajuntament, i això ho segueix demanant un any i un altre i un altre, i sembla que l'equip de govern no li fa cas. Se queixa de que este pla de control financer queda molt limitat per la falta de recursos i que, per tant, només se cenyeix en aquells apartats que són més obligatoris, més prescriptius, per dir-ho d'alguna manera, que és l'índex de morositat, l'auditoria i el registre de factures i el compte 413, que són aquelles despeses efectuades sense imputació pressupostària. Per cert, un capítol en el que jo crec que justament i únicament en aquest capítol el senyor interventor tindria feina per a tot l'any al nostre ajuntament. I l'únic que avisa és la idea de fer un control d'una mostra de subvencions d'aquelles que s'atorguen per concurrència competitiva. Per tant, diu el senyor interventor, i en aquell apartat de mitjans disponibles és més contundent, que falten mitjans personals i falten recursos econòmics per a tindre una intervenció municipal com demana, tot i que, i així ho reconeix, hi ha una partida de 20.000 euros a disposició per a poder contractar i per a poder tindre les auditories externalitzades. 20.000 euros als que ell diu que no són suficients, pel que sigui. Nosaltres el que hem demanat a l'equip de govern és que s'asseguin a parlar en l'interventor i que, per favor, intenten d'alguna manera posar solució a tot este desgavell que denuncia l'interventor un any i un altre i un altre, almenys des del 2023, que ja dic, any en què va començar este mandat. I res més, ens emplacem aquí a les declaracions de després del ple ordinari del mes de setembre, si no hi ha novetats. Desitjar-los, això sí, la gran experiència de demà en l'acabament de l'etapa de la Volta Ciclista a Espanya a Roquetes, un esdeveniment de molt de renom, de molta categoria i de molt de ressò, tant en el món de l'esport com fora del món de l'esport, pel volum de gent i pel volum d'esportistes que activa i que mobilitza, i que per tant és un d'estos esdeveniments dels que Roquetes en serà testimoni, que creiem que val la pena. Ho vam ser-ho fa uns dies en l'eclipse i ho tornarem a ser ara en el final d'etapa de la Volta Ciclista. I pel demés, res més, acaben de passar l'estiu com bé puguen, estan a punt de començar les classes un altre cop, tornarem tots a la rutina, tornarem tots als horaris més establerts i a les dinàmiques més habituals. Per tant, ens tornem a trobar aquí a l'última setmana de setembre després del ple ordinari. Gràcies.
3: I amb aquestes declaracions del portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán, acabem el repàs als punts de l'ordre del dia tractats al ple ordinari d'aquest mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.
5: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
3: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
6: Bon dia, avui més núvols a les Terres de l'Ebre. De fet, ja els estem veient, són prims a la seva majoria quan més cap a l'interior, per tant més ja cap als ports o fins i tot cap al Matarranya. Aquests núvols són més trencats i en canvi més densos arran de mar o a gran part del delta. Núvols que en algun moment estan deixant i continuaran deixant, de fet, alguna pluja feble, intermitent i acompanyada de fang. Per tant, avui molt poca aigua i a banda la que caurà serà doncs, completament bruta. Al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda hi haurà l'aparició de moltes més clarianes que faran que l'ambient sigui bastant càlid i xafogós. Avui puja força la humitat respecte ahir i també puja la velocitat del vent. Arran de mar, sobretot, aquest vent de xaloc, especialment girant una mica cap a Garbí, serà més important aquesta tarda i també a les comarques dels ports, de l'interior del Montsià o de la Ribera d'Ebre aquesta tarda, aquest vent de sud xiulant bastant. N'estem pendents a la xarxa.
7: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parc Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Carola. Clàssics 96.

Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes. Antena Caro. Classics 96.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda. Ha cremat en moment 52 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. Un helicòpter bombarder està fent descàrregues des de primera hora, mentre que hi ha 23 dotacions que donen suport als bombers de Barcelona sobre el terreny. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els bombers treballen també per cert, a hores d'ara, en un incendi de vegetació forestal i agrícola al Serral, a prop de la C-241D, un foc que, per cert, ha quedat estabilitzat fa una hora. I l'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci record de les víctimes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el seu condol.
2: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un SAlert durant els aiguats el passat cap de setmana. Ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats, com parlaven de Roda de Berà, va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, no sempre és l'eina dient.
3: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 3 de setembre per informar de la crisi migratòria a Ceuta. El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9, però la pressió del PP Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates han fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, per cert, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat. I la Policia Nacional ha detingut a Tarragona un fugitiu al qual li constava una ordre europea de detenció i entrega dictada per la justícia italiana per un delicte contra l'ordre i la seguretat. L'home és conegut com el mestre de les fugues, ja que s'havia escapat fins a 4 ocasions diferents de presons. L'últim cop va ser en una presó de màxima seguretat a Itàlia, d'on va fugir i estava fugit, de fet, des del desembre de 2025.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: sol.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a l'una del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les 4.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.
1: Si para amar se necesitan dos.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a la una del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'incendi que crema des d'ahir dimarts al migdia al parc de Collserola està estabilitzat i això permet aixecar el confinament de barris, dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que es va decretar per la presència de fum. També han pogut tornar a casa ahir la trentena de veïns que van ser desallotjats per la proximitat amb les flames. Els bombers preveuen que l'incendi es pugui donar per controlat les properes hores, tot i això es mostren molt prudents per les possibles represes que es puguin tenir. Perquè faci més calor. El cos d'agents rurals eleva 54 les hectàrees cremades al parc de Collserola. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un alert durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar les localitats de Roda de Barà, per exemple, va anar més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'alert no sempre és l'eina adient.
2: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: Precisament l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el Parc dels Enamorats a l'Avinguda Brisamar de Comarruga per fer front a les inundacions com la del passat cap de setmana. Martínez ha apostat per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals a la zona baixa de Comarruga per fer front als efectes del canvi climàtic. Ha recordat que els 130 litres per metre quadrat recollits al nucli urbà, els 100 litres a Comarruga i els 200 als masos de Comarruga són valors històrics, però que previsiblement poden anar a més. I la Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Erix com la millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades i creades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia. Incorpora també un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas d'una reacció. I el govern dels Estats Units ha suspès temporalment totes les cites per sol·licitar visats en ambaixades i consulats de tot el món. Un portaveu del Departament d'Estat ha indicat que els ha aturat perquè s'ha posat en marxa un programa de formació a escala mundial obligatori per a tot el personal consular. L'objectiu és endurir els criteris de filtratge per assegurar que es descartin alguns sol·licitants.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: Kościoła.
1: Antyna Garola.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: molt més que cançons que estimes. Antena.
1: Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a l'1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.
0: Antena Caro. Són les 7.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.

0: poquillo.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir al vespre corresponent al mes d'agost. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'Igualtat i Joventut, Agricultura i Ramaderia, Turisme i Esport, Hisenda i Activitat Econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desenes de persones han assistit aquesta tarda a les 7 al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que van morir la matinada dissabte a Roda de Berà quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament de Roda de Berà, que ha decretat dos dies de dol. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori de municipis veïns com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. I els bombers continuen treballant per controlar l'incendi que es va declarar ahir a Collserola. Des d'ahir al vespre està estabilitzat, recordem-ho. Els núvols aquest matí els han jugat a favor, però el sol i la calor que han aparegut a partir de les 12 del migdia han provocat que apareguessin petits focus dins la zona estabilitzada. A hores d'ara, els agents rurals continuen investigant les causes del foc que ha afectat fins a 54 hectàrees de massa forestal. I precisament les altes temperatures d'aquest estiu van obligar a accelerar la collita del musclo a les badies del Delta de l'Ebre. Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostre, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des del laboratori IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant episodis de calor extrema. Ho explica la investigadora Margarita Fernández.
3: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
2: Després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana de Vic, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una secció especialitzada encarregada de vetllar pel compliment de les normatives de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 cada any. I 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món segons el rànquing acadèmic mundial. La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana al rànquing. I l'espectacle Nits de Circ presenta aquesta nit es presenta per primera vegada a Palamós. Parlem d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors que reuneix fins a 8 atraccions internacionals.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
0: A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts al vespre.
5: Molt bona tarda a tothom. Anem a començar este plenari ordinari del mes d'agost. En el primer punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta del ple ordinari número 9/2026, de data 28 del juliol del 2026. Si hi ha alguna cosa a afegir, si no, la donaríem per aprovada. Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'Igualtat i Joventut. El segon punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, la moció en defensa dels drets sexuals i reproductius de dones davant la llei de protecció del no nascut impulsada pel Partit Popular que presenta el grup municipal del PSC.
6: Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el rebuig d'aquest Ajuntament a la llei de protecció del no nascut impulsada pel govern de la Comunitat de Madrid en tant que suposa un retrocés en els drets sexuals i reproductius de les dones. Segon, reiterar el compromís inequívoc d'aquest Ajuntament amb els drets sexuals i reproductius de les dones, inclòs el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs en els termes establerts per la legislació vigent. Tercer, rebutjar qualsevol reforma legislativa, present o futura, que pugui comportar una limitació directa o indirecta de l'autonomia de les dones o del seu dret a decidir sobre el seu propi cos i el seu projecte de vida. Quart, defensar que la millor protecció de la maternitat consisteix a garantir que les dones puguin decidir lliurement mitjançant el reforç dels drets socials, econòmics i sanitaris i no mitjançant marcs legals que contraposin els drets dels no nascuts als drets de la dona. Cinquè, instar les administracions competents a continuar desenvolupant polítiques que reforcen l'autonomia econòmica de les dones, la corresponsabilitat en les cures, l'accés a un habitatge digne, la conciliació laboral i familiar i l'accés efectiu dels drets sexuals i reproductius com a via real de protecció de la maternitat. Sisè, instar al govern de la Comunitat de Madrid a retirar la llei de protecció del no nascut i qualsevol altra iniciativa que suposi un retrocés en matèria de drets sexuals i reproductius. Setè, manifestar la voluntat d'aquest Ajuntament d'actuar com a mur de contenció democràtica i feminista davant qualsevol intent, present o futur, de retrocedir en les llibertats de les dones. I vuitè, traslladar aquests acords al Govern de la Comunitat de Madrid, al Govern d'Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a les entitats i associacions feministes del municipi.
5: Moltes gràcies per a defensar la moció. Dona paraula a senyora Isabel Aznar.
7: Bona tarda. Senyor alcalde, regidors, regidores, des del grup municipal socialista presentem aquesta moció perquè hi ha drets que no podem perdre. Els drets sexuals i reproductius de les dones no són un privilegi ni una concessió política, són drets humans, fruit de dècades de lluita de moviment feminista i de molts de governs progressistes que han treballat per construir una societat més lliure i més justa. És important recordar d'on venim. Durant molts anys, l'avortament estava tipificat al Codi Penal. Les dones que interrompien un embaràs podien ser perseguides i condemnades, i moltes van haver de viure la clandestinitat, la por i la humillació simplement per decidir sobre el seu propi cos. Aquella realitat no és tan lluny. Fins a la reforma del 1985, avortar era un delicte. I els drets que avui defensem van costar moltíssim. Per això, sabem que cap dret és irreversible. La denominada Llei de Protecció del No Nascut, impulsada pel Govern de la Comunitat de Madrid, no és una llei innocent, ni només un canvi de nom. És un canvi de paradigma. Desplaça la dona a tenir el poder de decidir i obre la porta a qüestionar la seva autonomia sota una aparent voluntat de protecció. Quan el centre de les polítiques públiques deixa de ser la dona, el que està en joc és la seva llibertat. I aquesta iniciativa no és un fet aïllat. Forma part dels continus atacs que la dreta, i especialment l'extrema dreta, està impulsant arreu de l'Estat contra els drets que creiem plenament consolidats. Ho veiem quan es qüestionen les lleis d'igualtat, quan es neguen les violències masclistes, quan es vol limitar l'educació afectivo-sexual o quan es posa en dubte els drets de les dones a decidir. Aquesta corrent involucionista està guanyant terreny, no només a Madrid. També ho veiem a Catalunya, amb forces polítiques que assumeixen discursos reaccionaris i que intenten presentar el feminisme com un problema en lloc d'una conquesta democràtica. Davant d'això, no podem ser equidistants. Cal dir amb tota claretat que els drets de les dones no es negocien. Des del Partit Socialista defensem que la maternitat només és realment lliure quan existeixen totes les condicions per poder escollir. Protegir la maternitat és ampliar dret, no restringir-los. És garantir oportunitats perquè cada dona pugui decidir lliurement quin projecte de vida vol construir. Aquesta és la diferència entre les polítiques progressistes i aquelles que utilitzen la maternitat des d'una perspectiva ideològica. Alguns diran que aquesta no és una competència municipal. És cert que els ajuntaments no legislen sobre l'avortament, però sí que tenim una responsabilitat institucional: defensar els drets fonamentals de la nostra gent. Som l'administració més propera a les persones i tenim el deure d'aixecar la veu quan es pretén retrocedir en llibertats que han costat tant d'aconseguir. Roquetes és un municipi compromès amb la igualtat, amb la llibertat i amb la dignitat de totes les dones. Aquesta moció no va en contra de cap maternitat, va a favor que tota la maternitat sigui lliurement escollida, va a favor de la llibertat de decidir, va a favor que mai més una dona hagi de mirar el Codi Penal abans de prendre una decisió sobre el seu propi cos. Per tot això, demanem el vot favorable de tots els grups municipals. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervenció, en aquest cas la representant de Junts, senyora Lídia Saura.
8: Bona tarda, alcalde, regidores, regidors, companys socialistes. La nostra posició davant d'aquest tema és molt clara. Els drets de les dones, com ha dit la companya, la senyora Aznar, no es negocien. La veritable protecció de la maternitat es fa millorant els serveis públics, les cures i les condicions de vida. No retallen llibertats ni retrocessos, ni permeten retrocessos ideològics. Per tant, per principis democràtics i perquè cal defensar sempre els drets i les llibertats de les dones, votarem a favor d'aquesta moció.
5: Moltes gràcies, representant de Movem, la senyora Cristina Cervera.
9: Gràcies. Bona tarda, senyor alcalde, regidores i regidors i públic que avui ens acompanya. Des de Movem Roquetes votarem a favor d'esta moció perquè avui parlem de drets, de llibertat i de la capacitat de les dones per decidir sobre el seu propi cos i el seu projecte de vida. Volem deixar una cosa clara. Defensar la maternitat no és imposar-la. Nosaltres volem que totes les dones que vulguen ser mares puguen ser-ho en condicions dignes. I això vol dir invertir en polítiques de suport a les famílies, en habitatge, conciliació laboral i familiar, escoles bressol públiques, serveis públics i condicions laborals dignes. Però també volem que les dones que no vulguen ser mares puguen decidir-ho lliurement. La iniciativa impulsada pel PP, amb la llei aprovada a Madrid el passat mes de juliol, reconeix el concebut no nascut com un membre de la unitat familiar en efectes administratius autonòmics. Des de Movem, considerem que el debat no ha de servir per qüestionar l'autonomia reproductiva de les dones. Els drets sexuals i reproductius són drets fonamentals que inclouen el dret a rebre informació, a accedir a serveis de salut sexual i reproductiva i a decidir lliurement sobre la maternitat. I aquests drets no poden dependre del lloc on una dona visca. Han de ser igual, visquem on visquem. També Roquetes, on qualsevol dona ha de tenir els mateixos drets, la mateixa informació i les mateixes garanties que una dona que viu a Barcelona, a Madrid o a qualsevol altra ciutat. I especialment en territoris com les Terres de l'Ebre, on l'accés a determinats serveis especialitzats pot requerir desplaçaments, hem de defensar que la distància geogràfica no es converteixi mai en una barrera per exercir un dret. Per això no volem retrocedir. No volem que les dones siguin tutelades ni que les nostres decisions sobre la maternitat queden condicionades per determinades concepcions ideològiques. No necessitem legislar sobre el cos de les dones. Volem dones lliures per decidir, volem una maternitat desitjada i volem unes institucions que garanteixin que qualsevol dona pugui exercir els seus drets en igualtat i dignitat. Per tot això, des de Movem Roquetes votarem a favor de la moció. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies. En este cas, dona la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
10: Gràcies, senyor alcalde. Bé, el que acabem d'exposar aquí seria la contradicció. Tothom defensa dones, jo seria un home, però bueno. Però no per això, estarem a favor del que diu la moció. Clar, tots aquí hem estat explicant dels motius pel qual el dret de la dona i tot el que representa a nivell de conquestes socials i conquestes del món feminista. I evidentment, tota aquesta conquesta ha sigut llarga, ha tardat més de 30 anys, i això d'una manera o altra ha de continuar perquè ha costat, doncs, bueno, doncs ja ho sabem, moltes manifestacions, moltes lleis que s'han aprovat a favor. Desmuntar això és fàcil. I com ho desmunten? Perquè això no s'ha explicat. La llei diu que el no nascut a nivell de renda poden tindre una sèrie d'ajuts, de fiscalitzacions i tal. És a dir, condicionen des del punt de vista econòmic. Si no tens el xiquet, no? O vols avortar, no tindràs aquesta ajuda. Per tant, és allò de... és el pacte amb el dimoni. Si vols diners, ja saps que et toca, no? Per tant, condicionar des d'un punt de vista econòmic una decisió lliure que pugui prendre una dona, això és un atemptat contra la llibertat d'una persona. Per tant, entenem que això no s'ha de portar a terme i no s'ha de poder aprovar, perquè és anar en contra de la llibertat individual. De totes maneres, això tirarà endavant? No ho sabem. Sabem que aquí a Catalunya ara per ara no hi ha aquest neguit i aquesta inquietud, però no sabem els dies que hi hagi un govern a Madrid si això serà una llei que només afectarà alguna comunitat autònoma o farà un decret llei que s'aplica a tothom. Per tant, en aquest cas, si des dels ajuntaments via mocions podem fer alguna cosa, doncs, bueno, estaríem d'acord en tirar endavant, presentar aquesta moció en defensa de l'escrit que tenim aquí. Però és el que diem sempre, fins a quin punt ens faran cas, perquè una vegada es mana, se legisla i sol que es vol. Però bueno, com a mínim, el dret a la queixa i a la protesta el tenim.
5: Per a tancar la moció, donar paraula a la senyora Aznar.
7: Pues dono les gràcies a tots els grups municipals pel seu vot a favor i esperem que ens siguéssim pugui lluitant per la dignitat de totes les dones. Gràcies.
5: Moltes gràcies. Passarem a votació. Vots a favor.
6: S'aprova per unanimitat.
5: Seguim en l'àrea d'agricultura i ramaderia. El tercer punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, la moció que presenta el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal en reconeixement i per l'impuls del sector vitivinícola.
6: Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern municipal a obrir un procés de treball amb les organitzacions de restauració i hostaleria del municipi i els propis establiments per promoure que els establiments disposin d'oferta de vins tranquils i escumosos catalans i amb una política de preus responsables per promoure el consum responsable del vi català de proximitat. Segon, instar el govern de la Generalitat a realitzar les accions que conté la moció presentada i dictaminada en la Comissió Informativa d'Agricultura i Ramaderia. Tercer, trasllada aquest acord a la presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les organitzacions de restauració i hosteleria del municipi.
5: Moltes gràcies, en aquest cas, per defensar la moció. Dona paraula al portaveu d'Esquerra, el senyor Siscolla.
10: Gràcies, senyor alcalde. No serà la primera moció que presentem ja en defensa del sector agrari, sobretot pel que és el cost del preu de la producció agrària. I, clar, tenim una més. Clar, podeu dir, home, és que no mos afecta la vinya. No, no mos afecta, però des del punt de vista agrícola és un puntal a nivell de país. I perdonaran, perquè avui ho faré una miqueta llarg, això. Sí, ho farem llarg perquè resulta que entendre la situació en què es troba el preu del vi mos donarà també una idea del reflex de com està el sector agrari. I per tant entrarem en dades, entrarem en subvencions, entrarem en ajudes i entrarem en el que és com funciona el règim de subvencions dins del món agrari per a destapar una mica el tinglado que ha muntat i com i d'en quina manera el pagès sempre surt perjudicat. Diu, este matí, diu, en algun poble del Penedès, diu, un home de 60 anys ha carregat 3.000 quilos de raïm. És temps de verema. Li han ofert 40 cèntims pel quilo. Un sou de 1.000 eurista per 3.000 quilos de raïm que ha tardat un any en conrear, cuidar i veremar. Produir-li costa 55 cèntims. N'hi paguen 40. Per tant, n'hi perd 15 cèntims per quilo. Diu, el cost de produir un quilo de raïm tant de vi com de cava, segons l'estudi oficial de l'Incavi, és entre 0,53 i 0,56 euros. Aquesta xifra la publica l'administració, no ho publiquen els mateixos pagesos. Diu, recordeu aquest preu, 0,53 i 0,56. Vale? Diu, esta verema, les ofertes que circulen són entre 0,25 i 0,40 el quilo. I ho denuncien organitzacions agràries com l'Associació de Viticultors del Penedès, Federació Cooperatives, etc. Un celler diu que els ha comunicat que només comprarà el 70% del raïm en este preu. Diu, però la resta del 30% los ho pagarà a 0,12 el quilo. És a dir, a 20 pessetes. Diu, però aquesta és la broma que ningú explica i que ningú fa riure, sinó que fa plorar. Diu, quan va arribar l'euro, tot se va arredonir cap amunt, ja ho saben. Un cafè valia 100 pessetes i automàticament va pujar un euro. I quin encert, una moneda, de moneda a moneda, però en 66 pessetes més. Diu, això no va de preu de raïm, va, a més, del que és la indústria del raïm. Diu, per tant, si tot va pujar quan van passar de la pesseta a l'euro, el raïm, i qui diu el raïm, diu tot el que és producte agrari, no va pujar. Diu, el 2005, fa 25 anys, sí? Un economista i empresari, que es diu Javier Roig, que ha estudiat molt el tema de l'economia catalana i el funcionament dels mercats, explicava que el 2005 el raïm se pagava a 0,33 i ja dia que era un preu miserable. Diu, si avui els actualitzéssim, aquests 33 cèntims serien 52 cèntims d'avui en dia. Però és que ara se'n paguen entre 25 i 40 cèntims. O sigui, no estem on érem el 2001, estem encara pitjor. I ara la pregunta: quant val el mateix quilo de raïm, és a dir, fer el mateix producte amb el mateix mètode i el mateix esforç a 500 quilòmetres d'aquí? El Prosecco, per exemple, a Itàlia, entre 1 euro i 1,20 euro. El Piemont, també a Itàlia, de 0,80 a 2,70 el quilo, parlem. La Xampanya, el xampany francès, de 5 a 7 euros quilo. El Penedès, de 0,25 a 0,40. Mateix sol, mateix cep, mateixa esquena, 20 vegades menys. Clar, dius que el xampany juga una altra lliga. Sí, però no és per art de màgia. És perquè es van organitzar per defensar el preu. Aquí es va fer el contrari. Aquí només manava l'amo. I a veure qui produïa més per menys. I ara ve tres parts que us explicaré perquè entenguéssiu això com funciona. Per això dic que seria llarguet. Primera cosa. La denominació d'origen no és d'enlloc. El Consell Regulador, per exemple, del Cava és del 72, però la regió del Cava, que delimita el 86 a l'entrada de la Unió Europea, aquesta no depèn d'aquí de Catalunya, depèn de Madrid. Ja entendran per què. Diu, sobretot allà, diu, del Cava en tenen molt, tenen moltes vinyes, com vostès poden saber. Depèn del Ministeri d'Agricultura. Per tant, és l'única denominació d'origen que no depèn de la Generalitat. I es delimita qui pot pertànyer a una DO d'una manera única al món, per tant, surrealista. La DO Cava no és de zona geogràfica, és un mètode. Avui empara 160 municipis de 7 comunitats autònomes: Catalunya, Rioja, Navarra, País Basc, Aragó, País Valencià, Extremadura. És a dir, una DO d'origen sense origen. Una DO del Penedès, el Mendralejo, per exemple. Diu l'historiador, un historiador que diu Carles Querol, que ha estudiat molt el tema agrari, ho va dir fa uns anys. Diu, la DO es defineix pel mètode i no pel territori. Va en contra de l'esperit de les DOs, però ja els anava bé les empreses grans catalanes perquè així podien comprar el raïm a diversos territoris i, conseqüentment, més barat. Exactament és el que s'ha estat fent durant dècades, fins carregar-se tota una indústria i tota una comarca. Traduït, si el pagès del Penedès te demana un preu digne pel raïm, compres a Requena, o al Mendralejo, o a la Rioja, i tot plegat continua dient-se Cava. El pagès del Penedès no negocia amb un comprador, negocia amb un mapa de mitja Espanya. Això, parlem del Cava, però passa en la taronja, passa en l'oliva, passa en la mandarina, passa en la fruita dolça, passa en tot, Això és el primer pas. Segon pas, qui ho paga tot això? Diu, lo que hi ha al registre de subvencions, mirem-ho. És per allà llançar un barret al foc. Hi ha una línia de subvencions i d'ajuts que es diu promoció de productes vinícoles en països tercers. Fons europeus de la PAC, la famosa PAC. Vale? I paga fins al 70% del cost, gestionats i pagats per la Generalitat. Serveix per vendre més cava a fora, és a dir, a l'estranger, per ser competitius. I mireu a veure qui cobren aquestes subvencions. El Registre Públic de Subvencions de Catalunya, el grup Henkel-Freixenet, no sé si el sona, entre el 2020 i 2026, va cobrar 8,1 milions d'euros. Segura Viudes, que també és de la filial de Freixenet, 2.150.000 euros. Castellblanc, del grup Freixenet, 202.000 euros. I el comercial grup Freixenet, 18.000 euros. Total, 10 milions i mig d'euros l'empresa Freixenet. Codorniu, mateix registre, del 23 al 25, 4,3 milions d'euros. I queden encara per sumar a tres dades, d'altres caves, però sobretot d'estos dos grans. Per exemple, això són de diferents anys. En un dia de subvencions, què van cobrar? Freixenet, 1.113.000 euros. Codorniu, 946.000 euros. Segura Viudes, del grup de Freixenet, 219.000 euros. Consell Regulador del Cava, 334.000 euros. La suma dels tres, en un dia de subvencions, 2.614.000 euros. Diu, en 24 hores, I per al pagès, zero. Zero. Fem el resum. L'administració publica que el raïm costa 0,55. El mercat n'ofereix 0,25 i 0,40. L'administració subvenciona la promoció amb milions i finança l'organisme.
11: Per tant, un braç de l'administració documenta que el camp va sota de cost, l'altre braç paga perquè aquest producte es vengui més barat a l'altra punta del món. No hi ha cap palanca pública que afecti el pagès, cap. Tot l'euro públic va al volum, és a dir, a vendre barat, i per tant a l'empresa. I tercera part, i l'última, qui surt guanyant? El 2018 la família Ferrer, que és la de Freixenet, ven el 50,67 de Freixenet a la companyia alemana Henkel per 220 milions d'euros. El 2018 la família Reventós de Codorniu ven el 68% de Codorniu al fons americà Carlyle per 390 milions. Aquell mateix any, entre el 2018 i 2019, Freixenet, Codorniu i Segura Viudes, que Segura Viudes és filial de Freixenet, anunciaven el raïm a 0,30 euros quilo, un 28% menys que l'anterior. Els accionistes cobraven centenars de milions, el pagès cobrava 30 cèntims. El mateix any i el mateix producte. I al final del compte és de manual, març de 2026, per tant, enguany, Henkel arriba al 100% de Freixenet. Ni una acció catalana en una casa fundada el 1914. Carlyle, de Codorniu, posa a la venda el seu 68% de Codorniu. Al maig del 2026, ERO de 180 treballadors a Henkel Freixenet. Per tant, hem estat finançant en diners públics empreses que ara són grups de multinacionals i tiren la gent al carrer i paguen el raïm al preu que el paguen. Per tant, enteneu? Per tant, com va fer barat el cava, com van fer barat el raïm, van fer barat a la marca i quan tot valia poc s'ho van vendre? Els diners van marxar, la ressaca s'ha quedat i qui ho paga? El pagès. Diu, però almenys el Penedès s'ha enriquit, perquè tots quan anem al Penedès, anem al Penedès. No, el Penedès s'ha empobrit i bastant. Diu, la renda familiar per habitant al Penedès és de 19.606 euros per família. La mitjana catalana està a 20.789, és a dir, 1.000 euros menys. I és la 14a comarca de Catalunya en renda per càpita. Segons l'IDESCAT, i per tant això en tot el sector del vi, els increments de renda més baixos de tot Catalunya són l'Alt Penedès, sona? Cava? Priorat? Sona? De Marquès de Vi? Sona? Sí. La zona de l'Alt Camp, també en Bràfim i totes aquestes zones, i també Conca de Barberà? Sona? Vale. Per tant, la família que va fer multimilionaris unes quantes famílies fa dècades, aquesta comarca, no s'enriqueix. Es queda quieta mentre el país corre. I ara, l'última escena. I llavors això ens va lligat en una reunió que vam fer aquí, que era del Plàter. Sona, no? Vale. I anem. Anem a l'últim. Segons l'IDESCAT, sí? Perdó. Anem a veure, per què no surten els comptes? Què passa quan el camp no dona per a viure? Ja ho sabem, què passa aquí. Marroquet és un poble 100% agrícola, avui en dia pràcticament no queda ningú, no, pràcticament no hi ha pagesos. Si el camp no dona per a viure, el pagès plega, normal, no? Per tant, el fill no hereta la vinya, no hereta el camp, estudia, marxa i acaba fent de comptable o d'alguna altra professió en algun altre lloc. Per tant, el viticultor, o pagès en general, acaba convertint-se en un administrador de fulls de càlcul perquè li vagin sortint els comptes. I la vinya que no treballarà, i la terra per a que no treballarà, què passa? Ja ho sabem, s'abandona, s'arranca i el bosc ho menja tot, el mosaic agrari desapareix, el bosc se fa continu, no hi ha talls, sense camp, sense ningú, i llavors se crema tot. Bueno, els incendis de sisena generació se'n parla, claro, si anem abandonant el camp. Per tant, el que està passant és que el preu de misèria del raïm se torna 20 anys després convertit en foc. I si no, què mos passa? Si s'abandona i tens una finca i no saps què l'has de fer, després te venen els grans especuladors de l'energia eòlica, de l'energia solar, i et volen ficar un ventilador, te volen ficar una placa, i tu dius, però com allò no ho vull, que m'ho posen. Sona això, no? Molt bé. Per tant, fem la llista del que hem perdut mentre miràvem el preu de l'ampolla del súper. Hem perdut el control de dues empreses centenàries, el preu digne d'un ofici, el paisatge que ens defensa dels incendis i el relleu generacional del país. I què hem posat nosaltres, en este cas l'administració? Milions d'euros públics per a vendre el més barat fora. Un organisme regulador finançat des de Madrid. Zero instruments de sobre perquè el pagès pugui viure del seu fruit. Al final, aquesta història no va ni de vi ni va de cava. Va d'un país que ha decidit, sense dir-ho mai en veu alta, que el valor l'ha de posar sempre al de baix i l'ha de cobrar sempre al de dalt. Per tant, senyores i senyors, l'assumpte pinta malament. Res més. Suposo que ho he fet llarg, però...
5: Moltes gràcies. Hauríem un torn d'intervencions, senyora Saura.
8: Gràcies, alcalde, regidor, regidores. El sector vitivinícola és estratègic per a l'economia, la cultura i el paisatge del nostre país i travessa un moment molt difícil per la caiguda del consum, els costos i la sequera. Defensar la vinya és defensar la nostra pagesia, el mosaic agroforestal i la prevenció d'incendis també. A més, la moció reclama solucions reals, preus dignes que cobreixin els costos de producció, reg de suport en períodes de calor extrema, menys burocràcia i ajuts resolts a temps abans de la temporada alta de producció. A nivell local, donar suport a obrir vies de treball amb l'hostaleria i el comerç del municipi per promoure el vi català de proximitat de forma acompanyada i positiva sempre és bo i, per tant, des de Junts hi votarem a favor. Gràcies.
5: Moltes gràcies, el senyor Poi, representant de Movem.
12: Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, públic que avui ens acompanya. Bé, des de Movem votarem a favor, després de la intervenció del senyor Oller, que ja ha explicat una miqueta les necessitats del sector. Ens centrarem una miqueta més amb els punts que n'hi ha a la moció. Me centro sobretot en el primer punt, que ens diu d'instar el govern municipal a obrir un procés de treball per a les organitzacions de restauració i hosteleria. En el cas de Roquetes, l'únic que tenim així seria el CAR, i els propis establiments. Per això que creiem des de Movem que aquí hauríem d'afegir, ja que hem de fer aquest procés de treball en la restauració i hosteleria, afegim un puntet més, que és el motor de la nostra ciutat, que són les entitats. Ja explicaré per què. Diu, per promoure que els establiments disposin d'oferta de vins tranquils i espumosos catalans. Més enllà de catalans, també des de Movem considerem que ens podríem centrar des de Roquetes en les denominacions d'origen que tenim aquí, que serien Terra Alta, Ribera d'Ebre, en aquest cas agermanat en Tarragona, és a dir, les denominacions d'origen que tenim al nostre voltant. Per què considerem aquests dos apunts en aquest primer punt que es proposa? Posaré un exemple molt fàcil. Participo de la penya barcelonista organitzant el guinyot de festes i donem a tots els participants una botella de vi. En acabar, apareix un senyor i em diu, vos heu donat compte que esteu a donar vi que diu denominació d'origen Espanya? Heu vist que posa Espanya? Gran error. Li vaig donar raó. Dic, té raó. Té raó, mos hem equivocat. Això ho haguéssim pogut mirar i en tot el vi que tenim a les nostres terres haguéssim pogut fixar-nos que el vi que regalem fos de les Terres de l'Ebre. Per això incluïixo les entitats, perquè moltes vegades les entitats participen d'esta festa de donar vi, de regalar-lo o de gastar-lo a les diferents festes que fem, i no estaria malament que des de Roquetes poguessin participar d'esta manera, que les nostres entitats, a l'hora de poder gastar-se diners en vi, que fos de les nostres terres. I com deia aquí, vins tranquils espumosos catalans. No sé si són tranquils o si són espumosos, però que puguen ser de les Terres de l'Ebre. Perquè al fi i al cap, tot el que beneficiarà als nostres veïns de comarca, sigui Terra Alta, sigui Ribera d'Ebre, acabarà repercutint al nostre municipi, a Roquetes. Tot el que s'enriquiran els pobles nostres veïns ens donaran riquesa al nostre municipi. Del segon punt, ja no cal entrar-hi. Aquí hi ha 15 punts que crec que el senyor Beltrán podrà comentar sobre el que es demana a la Generalitat, que li pertoca més a ell que a mi. I per últim punt, ja no cal comentar-lo, que és aquí ho enviem. Però sí que faig esmena a el que deia. No només parlar en la restauració del municipi perquè pugui treballar amb vins catalans i ja pugui ser Terres de l'Ebre, sinó també les entitats. Com hem dit des del principi, votarem a favor. Gràcies.
5: Moltes gràcies. En este cas, el representant del PSC, el senyor José María Beltrán.
13: Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. La moció que avui presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana planteja un conjunt de mesures orientades a reforçar el sector vitivinícola català davant les dificultats derivades de la disminució del consum, l'augment de costos de producció, ho ha explicat molt bé el portaveu, senyor Oller, i els efectes del canvi climàtic. L'Anton Monet, cronista gandesà, explicava este diumenge en una de les seues homilies publicades setmanalment els moments crítics de la pagesia a la comarca, ell referint-se a la Terra Alta, moments crítics dels quals el sector vitivinícola no se n'acaba de lliurar, tot i gaudir d'una posició més privilegiada que la resta del sector. El nostre grup municipal, el grup municipal socialista, donarà suport a la moció perquè comparteix plenament el diagnòstic sobre la situació del sector vitivinícola i la necessitat d'impulsar polítiques públiques que garanteixen la viabilitat de les explotacions agràries, protegeixen l'ocupació vinculada al sector i preserven un element essencial del paisatge, de l'economia i de la identitat del país. Considerem especialment encertats els objectius relacionats amb el suport als viticultors i elaboradors, tot i el panorama i el paisatge que el senyor Llemus ha presentat en quant a l'aparició de capitals estrangers, de capitals foranis, que evidentment a un preu rebaixat han comprat part del patrimoni d'este país. L'adaptació, un altre dels punts, l'adaptació al canvi climàtic, la promoció dels vins i escumosos catalans, la millora de la comercialització, un relleu generacional, per al que jo m'hi estic una mica més, per als que s'estan invertint recursos i dedicant esforços, conscients de la importància estratègica d'un sector productiu que és considerat el motor econòmic de la comarca, juntament amb el turisme. L'Escola Agrària de Gandesa, i això tothom ho sabrà, impulsa la renovació del sector mitjançant la formació especialitzada, que són els cicles formatius de grau superior i de grau mitjà, instal·lacions pròpies que considerem punteres per al desenvolupament i la formació dels joves que volen tenir un projecte laboral i vital treballant la vinya, i un potent model d'inserció laboral amb contacte directe amb empreses i cooperatives. La defensa també de les denominacions d'origen i de la qualitat dels productes catalans. Així mateix, valorem positivament la proposta dirigida als establiments de restauració i hostaleria, també s'hi ha referit abans el portaveu de Movem, el senyor Poi, del municipi, als establiments de restauració i hostaleria del municipi, per fomentar la presència de vins amb denominació d'origen de proximitat. Malgrat compartir els objectius de fons de la moció, considerem que diversos dels acords incorporen terminis que són excessivament concrets i rígids dirigits al govern de la Generalitat, com ara la presentació de plans abans del gener del 27, l'aprovació de normatives en dates determinades o la resolució obligatòria de procediments en períodes prefixats. Des d'una perspectiva institucional, un ajuntament pot legítimament instar altres administracions a actuar, però resulta menys adequat, o almenys així nosaltres ho considerem, condicionar aquesta acció a calendaris concrets quan, i ara passo a destacar, la complexitat tècnica de les mesures requereix processos de participació sectorial, estudis premis i tramitacions administratives, sempre molt costoses i sempre en terminis que s'acaben ampliant. Moltes actuacions que depenen de disponibilitat pressupostària, normativa europea o coordinació entre diferents departaments, eficàcia de les polítiques públiques que ha de prevaldre sobre la rapidesa en la seva aprovació, o la fixació de terminis sense conèixer recursos disponibles que pot generar expectatives en el sector que posteriorment no puguin complir-se. De fet, i així ho deixo aquí damunt la taula, la urgència d'avui no deixa de ser una mica incoherent des del grup municipal socialista quan des de 2018, és a dir, estic parlant de 6 anys enrere, no, perdoneu, de 8 anys enrere, els consellers Jordà i Mascort han portat les regnes de l'agricultura catalana i no van tenir cap interès o no hi van donar-hi suport a la sostenibilitat i el futur del sector. Per aquest motiu, entenem que és més constructiu instar el govern de la Generalitat a impulsar aquestes mesures amb la màxima diligència possible, preservant la capacitat de planificació, priorització i concertació amb el conjunt del sector. També considerem important respectar el principi d'autonomia de les diferents administracions públiques. El paper d'aquest ple ha de ser traslladat a les necessitats del territori i defensar els interessos del sector vitivinícola, però evitant substituir les competències de planificació i gestió que corresponen al govern de la Generalitat. L'important és que les actuacions es duguin a terme en rigor, consens i recursos suficients, més que no pas vincular-les a dates concretes que poden acabar esdevenint condicions o condicionants poc realistes, com ja he dit anteriorment. I ja, per anar acabant en tot l'exposat i no fer-me tan llarg com el senyor Lle, donar suport, i donem suport des del grup municipal socialista, al diagnòstic, a la pràctica totalitat de les mesures proposades. Reconeixem la importància estratègica d'un sector vitivinícola català, tot i el capital estranger que ha entrat en força, perquè les famílies salvadores i salvapàtries del país, i abans hem nombrat a les Bonet o hem nombrat a les Raventós, s'han acabat venent, perquè tenien un preu, s'han acabat venent el patrimoni. I recordem-ho, El sector vitivinícola és un sector productiu que Catalunya compta en 1.384 empreses i genera un volum de negoci de 3.267 milions d'euros a l'any, un 1,2% del PIB català, i dona feina a quasi 10.500 treballadors i treballadores. A l'Ebre, tot i que aquesta concentració se centra a la Terra Alta, les xifres també són impactants. 5.800 hectàrees conreades i 1.250 viticultors i viticultores. Considerem necessari impulsar polítiques de suport, promoció, innovació i adaptació climàtica. Tanmateix, manifestem les reserves respecte als terminis taxats imposats al Govern de la Generalitat i entenem que aquests haurien de formular-se com a objectius temporals orientatius i no com a mandats rígids. Per aquest motiu, votarem favorablement la moció pel seu contingut i objectius. Entenem que els terminis establerts han de ser interpretats com una expressió d'urgència política, i aquí sí que els donem la raó, i no com una exigència vinculant que pugui limitar la capacitat de gestió i la planificació del Govern de la Generalitat. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies. Per a tancar la moció, donar la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
10: Gràcies. Bé, gràcies a tots els grups per aprovar la moció. I acabaré, no sé, aquí som molt jovens, els que tenim edat, com va tots els que esteu aquí baix, no sé si vos recordareu que fa 30 anys, a Ràdio Tortosa, se feia un programa de ràdio que parlaven sobre el món agrari. I en este programa de ràdio, un dels que anava era el Canalero, el Muniaio. I una vegada li van dir, diu, escolta, diu, senyor Pepe, vos voldrà fer una cançó del món de la pagesia? Diu, pues sí, home, sí, ara te la faig. I me'n recordo que me la va dir i me la vaig apuntar. Ja pensava, dic... Diu, los pagesos treballen molt, sempre anem atrafegats. Tots mos diuen que hem de fer, tant los menuts com los grans. A nosaltres mos prenem per tontos, nosaltres dels vius n'estem farts.
5: Moltes gràcies, passem a votació, vots a favor.
6: S'aprova per unanimitat.
5: Gràcies per aprovar aquesta moció, perquè, com s'ha dit, el territori, tenim territori molt a prop, que viuen del vi, i a Roquetes, l'Ajuntament de Roquetes, en aquest cas, se fica al costat d'ells aprovant aquesta moció, i d'aquí dues setmanes ens tornem a ficar al costat de la Terra Alta, dels productors de la Terra Alta, en la Fira del Vi, a què aprofito per a convidar a tothom i gaudir del millor vi que hi ha al país i del millor vi que hi ha al món fet al costat de casa nostra. Dit això, seguim a l'àrea de turisme i esport, el quart punt de l'ordre del dia, a aprovar, si s'escau, el conveni de col·laboració en el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la participació conjunta i coordinada del programa de fires i a les campanyes de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el famós conveni Corner de les Terres de l'Ebre 2026.
6: Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a l'any 2026 per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires i a les campanyes de publicitat incloses dins el marc del Corner Terres de l'Ebre. Segon, autoritzar i disposar una despesa per import de 2.150 euros a favor del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona amb càrrec a l'aplicació pressupostària 7/4320/22602, publicitat i propaganda turisme, del pressupost de 2026 per a campanyes de ràdio de difusió estatal i campanyes publicitàries de promoció a internet. Tercer, establir que el conveni tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 2026 sense possibilitat de pròrroga conforme als termes del conveni marc de col·laboració. Quart, facultar el senyor alcalde perquè signi aquest conveni i tots aquells documents necessaris per fer efectiva la seva finalitat. Cinquè, actualitzar la relació de convenis vigents publicada al portal de transparència municipal un cop formalitzat el conveni. Sisè, trametre el conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la plataforma ECAT i publicar-lo al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. I setè, notificar aquest acord a l'organisme autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i comunicar-ho als departaments d'intervenció, tresoreria i secretaria municipal per als efectes oportuns.
5: Moltes gràcies. És un conveni que portem a aprovació els últims anys, ja portem uns anys aprovant-lo. No per l'import té la importància, són 2.150 euros que ajudaran a l'Ajuntament de Roquetes a promocionar la ciutat, però sí que és important la sinergia i que l'Ajuntament de Roquetes estigui en sinergia contínua en el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a poder arribar a molts més llocs. I demà mateix en este poble, en esta ciutat, ne tenim un bon exemple com és l'arribada de la Vuelta, que sense el Patronat de Turisme no seria possible i, per tant, no per l'import del conveni, però sí per la sinergia necessària entre dues administracions, una de molt gran i una de petiteta, que és necessària per a tirar endavant aquestes polítiques de turisme. Si hi ha alguna intervenció? No. Passarem a votació. Vots a favor.
6: S'aprova per unanimitat.
5: Seguim en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica, el cinquè punt de l'ordre del dia, donar compte del Pla de Control Financer del 2026, control dels òrgans de govern, donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, la número 24/2026, de data 14 de juliol de 2026, la número 25/2026, de data 21 de juliol de 2026, donar compte dels decrets d'alcaldia, del número 1286 al número 1438, mocions de control, no li consten a aquesta presidència, si tenen algun prec o alguna pregunta. Senyor Beltran.
13: N'hem donat compte al punt cinquè de l'ordre del dia d'avui del pla anual del control financer, i sí que ens agradaria deixar dit des del grup municipal socialista, i després d'una lectura en calma, comprensivitat i distància d'aquest pla anual, que es pot deduir en un primer i quasi únic terme o quasi únic punt com semblen o com ho semblarien de justificades les queixes del senyor interventor, almenys en quant al mateix contingut del pla anual de control financer i des d'un punt de vista tècnic i organitzatiu. El document, i en vam estar parlant en el senyor alcalde a l'última comissió, quan se'n va donar compte del pla, reconeix explícitament diverses limitacions. La manca de mitjans personals. L'interventor afirma que no es planifica cap actuació de control permanent addicional perquè hi ha limitacions de mitjans personals adscrits al Departament d'Intervenció. Insuficiència pressupostària per al suport extern. El pla també indica que existeix dificultat per contractar suports externs a causa de les disponibilitats pressupostàries, tot i que després ell explica que hi ha una partida de 20.000 euros per a contractar les auditories externes que es necessitin, i per tant el pla de control financer queda molt limitat. En l'apartat d'actuacions seleccionades s'indica que no es planifica per aquesta intervenció cap actuació de control permanent seleccionable. Per tant, el pla es limita pràcticament a controls obligatoris exigits per la normativa, la morositat, el registre de factures o el compte 413 o el que és el mateix, aquelles despeses efectuades sense imputació pressupostària i una mostra de subvencions. Això evidencia que la capacitat de realitzar controls basats en riscos, que és precisament una de les finalitats d'aquest control financer, queda molt reduïda. El mateix apartat de mitjans disponibles és contundent i el document diu de manera literal, i llijo, que els mitjans personals actualment disponibles en la intervenció són totalment insuficients per afrontar la realització de les actuacions previstes en el present pla. Esta és probablement, al nostre parer, la declaració més contundent del document. Hi ha una necessitat, i així es fica negre sobre blanc, d'ampliar la plantilla. Entenc també, i el senyor alcalde així m'ho va comentar a l'última comissió, de que hi ha prevista la incorporació d'un nou tècnic d'administració general. Però este control financer deixa constància que per poder realitzar altres actuacions de control seria necessari ampliar el personal de la intervenció amb personal tècnic especialitzat en auditoria. I també fa constar que existeix una partida de 20.000 euros per a aquests treballs de contractació externa com són les auditories. I en quant a la valoració global, des d'una perspectiva tècnica, les queixes semblen fonamentades perquè el mateix pla de control financer reconeix insuficiència de personal, reconeix

0: que no m'he trobat gaires vegades en què un pla anual de control financer incorpori una afirmació tan explícita de mitjans totalment insuficients, cosa que reforça, o segons la qual, reforça la idea i la voluntarietat de l'interventor en deixar constància de la seva situació davant del ple i dels òrgans de control. Jo crec, i agafem com un consell que vostès poden seguir o no, senyor alcalde i senyora regidora, que han de seure en el senyor interventor i han de solventar la major brevetat possible la manca de mitjans i recursos a la que el condenen. Tal vegada, i dic tal vegada, perquè la funció interventora tan necessària i prescriptiva en el control i optimització del diner públic a vostès potser els fa més nosa que servei, però nosaltres entenem que si estéssim en el seu lloc seuríem, en parlaríem i dotaríem d'aquells recursos i d'aquells mitjans que el senyor interventor des de l'any 23, o almenys des de que jo estic en este plenari i ho estic llegint i ho estic seguint, els demana. Gràcies.
1: Moltes gràcies, com ja el coneixem. En este cas la regidora de l'àrea d'Hisenda ja li contestarà.
2: Ho tinc clar, senyor Beltran, que vostè faria les coses molt més millor que tots els que estem aquí. És cert, senyor Beltran, que els mitjans personals disponibles a intervenció són insuficients per afrontar amb recursos propis totes les actuacions previstes en aquest pla anual de control financer. Però crec que és important posar aquesta qüestió en el seu context. Com a administració pública, la nostra capacitat de reforçar els serveis no depèn únicament de la voluntat política ni de la disponibilitat pressupostària. Està condicionada també per la reposició d'efectius i per la normativa bàsica estatal en matèria de personal. I en aquest concret, el problema no és només pressupostari. De fet, tenim una partida pressupostària al pressupost dotada en 20.000 euros. Tampoc no és falta de voluntat política de crear places. Estem parlant d'un àmbit molt específic amb un règim propi d'accés i provisió de professionals que han d'exercir aquestes funcions. Aquí hi ha una realitat que tampoc podem obviar. Tenim un problema estructural de manca de professionals de la intervenció local. No és una problemàtica exclusiva de l'Ajuntament de Roquetes. És una realitat que afecta a molts municipis i que té a veure amb el nombre de professionals disponibles, amb el caràcter específic d'aquestes funcions i amb el règim d'accés i provisió dels llocs reservats a funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional. Per tant, quan parlem de reforçar els recursos humans d'intervenció, no estem parlant simplement de dir creem una plaça i la cobrim. Entre la necessitat que té avui un ajuntament i de disposar efectivament del professional necessari, hi ha una realitat administrativa i de disponibilitat de professionals que no podem ignorar. I també crec que hem de dir clarament una cosa. Els ajuntaments no podem assumir cada vegada més obligacions de control, fiscalització i gestió sense disposar dels recursos humans necessaris per exercir-les amb garanties. Això és una qüestió de capacitat real del món local. Nosaltres volem més capacitat de decisió municipal, però també necessitem els recursos i els professionals necessaris per poder exercir aquesta capacitat amb garanties. Ara bé, li diré una cosa, senyor Beltran. El que no farem és convertir una limitació dels recursos humans en una limitació del control dels diners públics. Si tenim l'obligació de controlar les subvencions que les atorguem, perquè no sé si ha llegit, però el pla, el punt 2.33 del dictat grau, diu que el treball de fiscalització serà incloure les subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva. Això no vol dir que no farem cap control. I sigui això. I si avui no tenim prou capacitat interna per fer-ho amb els mitjans disponibles, utilitzarem els mecanismes de col·laboració externa que la normativa preveu, sempre sota la direcció i les instruccions de l'òrgan interventor. Perquè això és el que nosaltres entenem que hem de fer, garantir que el control es faci, no com vostè ha insinuat de que no hi ha cap tipus de control, encara que per fer-ho necessitem suport extern. I vull acabar amb una idea molt clara que per a nosaltres és fonamental. La transparència en la gestió dels diners públics és una de les màximes premisses d'aquest govern municipal. I precisament perquè són diners públics els hem de controlar. I precisament perquè les subvencions són diners públics hem de garantir que es concedeixin i s'executen d'acord amb la normativa i amb totes les garanties. Per tant, senyor Beltrán, podem compartir que cal continuar reforçant els recursos d'intervenció.

0: Sí, però el que no compartim és que mentre això no sigui possible deixem de fer el control financer que tenim l'obligació de fer. Això és la responsabilitat en la gestió dels recursos públics.
1: Senyor Beltran.
2: Gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors, gràcies, senyora Moreso, per la resposta al nostre plantejament i al nostre prec i a la nostra exposició sobre el pla anual de control financer. Només matisar un parell o tres de coses del que vostè ha dit. Vostè parla de la problemàtica de recursos humans com si esta fos una problemàtica no assumible o no imputable a la gestió dels recursos humans d'aquest ajuntament. Nosaltres des del grup municipal socialista creiem que sí, i hem d'entendre que l'Ajuntament de Roquetes no és un ajuntament d'un poble petit on per exemple el servei de la Diputació hi dona ajuda, sinó que este volum de 8.600 habitants, quasi 9.000 habitants, requereix d'un model i requereix d'un departament, d'una intervenció municipal. Nosaltres creiem que molt més potent i molt més dotada de personal i de recursos econòmics, perquè jo vull recordar també que el senyor interventor en el seu informe diu per activa i per passiva, i no és el primer any que ho diu, almenys jo ho vaig recordar, que la dotació de 20.000 euros és una dotació totalment insuficient per a tot el control, per a totes les auditories i per a tot el tipus de treball que s'ha de fer i que al final s'ha d'acabar contractant i externalitzant fora dels mitjans dels mitjans propis de l'administració local. I per últim, també deixem dir-li una cosa, és a dir, vostè em diu, no podrem assumir més obligacions en quant a la intervenció municipal i en quant al control dels recursos públics si no dotem o si no tenim més recursos humans. Jo, entenent com està la situació dels recursos dels tècnics d'administració general i dels interventors i dels secretaris, no en aquest ajuntament ni a Catalunya, sinó a Espanya en general, on hi ha una sequera important i on hi ha una mancança important de la gent que es necessita, però sí que els diria que, home, l'obligació de tindre un departament d'intervenció plenament dotat és seua com a equip de govern i com a ajuntament. I en quant al control de la despesa, i en quant al control de la despesa i la màxima transparència, totalment d'acord, senyora Moreso. Vull dir, no es preocupe que aquí sempre ens hi ficarem d'acord. De fet, el proper plenari em sembla que va amb dictaminat a la comissió anterior, la comissió especial de comptes, amb dictaminat la liquidació del pressupost anterior de l'any 25, i no es preocupe que en tornarem a parlar. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Per a concloure, i vull perquè també la gent sàpiga del que parlem a les comissions, normalment no ho fem tan llarg perquè les coses al final estem parlant del pla econòmic financer, que el que està demanant és més recursos per a fer controls externs de l'Ajuntament i més personal. Recursos, fa 3 anys que hi ha una partida, l'import que l'interventor ens demana de 20.000 euros i que encara és dia d'avui que s'hagi utilitzat un euro d'esta partida. Ja li vaig dir, el mateix que li vaig dir a la comissió li dic avui, no és l'equip de govern qui ha de fer els contractes, els diners estan, els mateixos que ens demanen estan als pressupostos. Vostè diu que és insuficient, jo li dic que és la partida que ens demana el departament d'intervenció. Ens demana més personal, correcte. El primer personal que ens interessaria és tindre un interventor en dedicació plena, no 3 hores a la setmana com tenim, però això, per a tindre això s'han de modificar moltes coses que no depenen de l'Ajuntament. Però tot i així, el Departament d'Intervenció de l'Ajuntament de Roquetes és el més ben dotat de l'Ajuntament de Roquetes, i tot i així se crea una plaça nova que la setmana que ve s'incorporarà per al Departament d'Intervenció. I tot i així, i li vaig dir a la comissió, el pròxim informe l'any que ve, quan estarem al mes d'agost i tornarem a portar, tornarà a sortir, perquè no en tenim mai prou. Però el primer que hauríem de començar és a tindre un interventor les 35 hores setmanals que necessita l'Ajuntament de Roquetes, però per desgràcia, i això no depèn de l'administració local, i sort que en tenim un 3 hores setmanals. Hi ha alguna cosa més? Dit això, convidar a tothom, demà és un dia històric a la nostra ciutat, este dimecres arriba la Vuelta, una de les 3 proves més importants del món a nivell ciclista, on els millors corredors, i el millor corredor, m'atreveixo a dir, el millor corredor de la història del ciclisme, passarà pels nostres carrers. Convidar a tothom que surti a gaudir d'un espectacle que ficarà Roquetes al mapa mundial, retransmès a 198 països, milions i milions de persones demà veuran la nostra ciutat i moltíssima gent, tant de l'organització com esperem de visitants, visitaran la nostra ciutat a rebre un d'aquells esdeveniments esportius de primer nivell. I com he dit abans, que gràcies al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona tenim la sort de que un poblet petit, no som dels grans, tingui també la mateixa oportunitat com els grans de poder gaudir tant Falset, en este cas la sortida, com Roquetes de l'arribada, i això no és lo normal, però que també tenim les mateixes oportunitats que els altres. Convidar a tothom que surti a gaudir de la festa, convidar a tothom, ho he apuntat abans, el 12 de setembre, a gaudir de la Fira del Vi i poder donar suport al sector vinícola i en este cas de la Terra Alta, i convidar a tothom, perquè el plenari serà després, a les festes dels dos sants, Sant Mateu i Sant Miquel, en este cas a la Raval de Cristó Sant Mateu i Sant Miquel a la Raval Nova. Dit això, ens veiem demà en la bicicleta, no, però a veure les bicicletes, a veure les, no, perquè no els agarrarem, a veure les bicicletes arribant a la nostra ciutat. Molt bona tarda.
3: Antena Caros acaba d'oferir en diferit el ple ordinari de l'Ajuntament de Roquetes corresponent al mes d'agost, celebrat ahir dimarts al vespre. En acabar aquesta sessió plenària, els diferents portaveus dels grups polítics van fer la seva valoració dels punts tractats a l'ordre del dia. Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sis Coller.
4: Bona tarda, mes d'agost. Sembla que el mes d'agost estigui tothom de vacances, però encara de tant en tant, la major part d'aquests anys anteriors, han anat fent plenaris. I avui sobretot a destacar dues mocions que s'han presentat. Una moció presentada pel grup socialista en defensa, en aquest cas, de la dona. Concretament el punt a tractar era sobre la llei de protecció del no nascut impulsada pel PP, en la qual és una llei perversa. Per què? Per condicionar la lliure elecció de naixement o avortament d'un fill. Ara, en aquest cas, hi haurà tota una sèrie de ajudes fiscals a totes aquelles mares que queden embarassades. Això què vol dir? Pues, bueno, que te condicionen la teva llibertat d'acció en funció d'una subvenció o d'un ajut. Per tant, això és una manera de retallar drets i llibertats individuals, i per tant són drets i llibertats que ha costat molts anys poder-ho tirar endavant, de molta reivindicació per part de l'esquerra i sobretot per part de grups feministes, i tant va costar molt també la llei de l'avortament i tal, i això és una manera sutil de carregar-se aquesta llei. Per tant, des del grup d'Esquerra Republicana estem totalment en contra d'aquesta actuació civilina de la llei, i que per tant cada dona ha de ser lliure del seu cos i decidir el que cregui convenient en funció de la seva ideologia i de la seva manera de pensar. Això per un costat. Després, per un altre costat, hem presentat des del nostre grup d'Esquerra Republicana una moció en defensa del sector vitivinícola. I hem dit aquí que, malgrat que sí que el sector vitivinícola és un reflex del que està passant al món agrari, en la qual la producció agrària és cada vegada no surten els números, cada vegada més, i això porta a una problemàtica que estem veient ja a tota Europa i sobretot aquí a Catalunya i a Terres de l'Ebre en particular, que és que pràcticament no hi ha ningú que es vulgui dedicar a la pagesia perquè els números no surten. I concretament en el món de la viticultura, les dades que han posat és que per a que el quilo de raïm, el que és el cost de producció, està a 0,55 aproximadament cèntims quilo, i es paga 0,40 i un 70%, i l'altre 30% a 0,12 euros quilo. És a dir, d'una manera se perden diners, molts, i per l'altra, estratosfèricament, se'n perden moltíssims. Això ha portat que la regulació de la denominació d'origen, sobretot del cava, ja va néixer malament, perquè és una denominació d'origen controlada des de Madrid, no des d'aquí a Catalunya, i que per tant totes aquelles comunitats autònomes que tinguin vinya i vulguin fer vi espumós, poden fer cava, i que per tant han de competir els viticultors catalans i sobretot de la zona del Penedès en estos altres territoris que no tenen aquesta tradició. Això què passa? Que fan producció de vi barat i, per tant, les empreses, grans empreses d'aquí, del Penedès, han acabat comprant vi fora, que és molt més barat, i si tu el d'aquí el vols vendre en ells, has d'anar a preus que compren fora. Per tant, arruïnen el sector. I, a més, també, quan els ajuts estan destinats, sobretot, a la venda i no a la producció, ajuts en aquest cas de la PAC, ens trobem que el pagès no cobra un euro i tot va cap a les grans multinacionals del vi, concretament en aquest cas del cava. Però això també està passant en el vi, vull dir que tant un com l'altre són factors que retroalimenten. Per tant, l'única manera que tenen de sobreviure és la creació d'un celler propi, que en això, doncs, bueno, a poc a poc, si ho pugui tirar endavant, anirà tirant endavant, però malgrat tot, molta de la producció que es fa del raïm és a venda a grans cadenes de producció, d'elaboració i sobretot de distribució. I aquí és el lloc que patim lo mal. Sí que el Penedès ha sortit una iniciativa diferent, que és, en este cas, el Corpinat, que paguen el raïm a preu el preu que toca, i a vegades per sobre del preu que està marcat, i al mateix temps no poden comprar fora, perquè és una denominació d'origen pròpia, i a més en unes varietats pròpies, com està passant a la Xampanya francesa. És una manera també de deslligar-se de tota aquesta denominació d'origen, que el que ha fet és perjudicar enormement el sector, que ha fet baixar la renda per càpita, un disbarat de diners a totes aquestes zones productores de raïm, i el que ha sobtat és que una de les coses que s'ha dit aquí és que a nivell de Terres de l'Ebre, la Terra Alta, Possiti, Grans Cellers i tal. Cal dir que la Terra Alta és la comarca més pobra de Catalunya. Sí, hi ha cellers, però que n'hi ha 6 o 7 que tinguin nom, 8, 10, vale. Però forts n'hi ha 3 o 4, 5, no n'hi ha més. Alguna cosa està passant, no? D'aquí que o bé es canvien els plantejaments d'ajuts directes al pagès i no tant en aquestes grans empreses que guanyen milions en ajudes, o si no, ens veurem abocats a que tots els nostres territoris, en aquest cas el paisatge agrari, acabi desapareixent, com us està passant aquí a Roquetes ja en el paisatge agrari de SK, i que pràcticament ens trobéssim en un erm que sigui impossible de dominar, impossible de controlar i que sigui pastura per incendis. De manera que aquesta moció en defensa del sector del viva també en funció també en la defensa del sector agrari, sobretot del pagès, del sector no manufacturer, sinó del sector productor. Si no defensem el sector productiu agrari, tenim molt mala peça al teler. Perquè, el que dèiem abans, abandonament de territori, crema de territori, i al mateix temps tindrem un territori que serà, doncs, bueno, mal venut en allò que diem abans, empreses que buscaran rendiment econòmic des d'un punt de vista energètic, com plaques solars, molins de vent, etc, etc. És a dir, allò que t'acabarà de trinxar, de desfer el patrimoni agrari que tenim ara, que quan vas per aquestes planes encara pots veure els grans marges fets pel serrano, les grans plantacions d'oliveres, etc, etc, etc. Res més. Moltes gràcies.
3: Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Lle, del ple ordinari del mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes. I finalment escoltem també les declaracions del portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán.
2: Bona tarda a tothom. Compareixo com a portaveu del grup municipal socialista després del debat ordinari que acabem de tindre, corresponent al mes d'agost. Un debat en el que no hi havia massa ordre del dia, no era d'aquells ordres del dia tan feixucs que a vegades mos tenen més temps i mos tenen més rato debatent i discutint al plenari. Bàsicament, dos mocions, una moció que ha presentat el grup municipal socialista en defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones davant la llei de protecció del no nascut, impulsada pel Partit Popular i que presenta el grup municipal o que han presentat els socialistes a Roquetes. I esta era una moció, hem agraït a tots els grups municipals el seu vot a favor, per tant s'ha aprovat per unanimitat, i és una moció que el que ve a fer és a donar un toc d'alerta davant certes polítiques públiques que s'estan impulsant des de la dreta de l'Estat. I concretament, esta moció surt arran de la llei presentada i aprovada a la Comunitat de Madrid pel govern del PP, que és aquella llei que garanteix els drets del no nascut. I això se fa, o ho intenta, des d'una vessant merament econòmica, és a dir, aportant recursos econòmics públics en aquelles famílies que decidisquen o que es decidisquen per la natalitat, tot discriminant en aquelles dones que, perquè no tenen les circumstàncies ni tenen les condicions òptimes per accedir a la maternitat, puguen decidir en un moment donat ser mares. Per tant, és com una taca d'oli. Comença la Comunitat Autònoma de Madrid, que és una comunitat forta per al PP i forta per a la dreta, però hi ha el risc de que es vagi escampant per tot l'Estat. I davant d'això, l'Ajuntament de Roquetes hi vol posar-hi un mur de contenció que a la vegada ha de ser seguit per molts més ajuntaments i per comunitats autònomes que no tinguen este govern ni estos colors tan conservadors o tan reaccionaris de vegades, que tiren enrere i fan a recular drets que fa molts i molts anys que s'estan lluitant per part de les dones, per part dels col·lectius feministes i per part dels governs progressistes a Espanya, a Catalunya, a Roquetes i arreu. I després hem anat a discutir una altra moció que en aquest cas ha presentat el grup municipal d'Esquerra Republicana en reconeixement de l'impuls del sector vitivinícola, i també ha sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups presents, entenent que el moment pel que passa al sector agrícola no és un moment esplèndid, i que el sector vitivinícola tampoc se'n lliura. L'única menció que han fet en esta moció, perquè el que hem comentat és que n'estàvem d'acord en el fons i la forma de la majoria de les mesures que proposava el text de la moció, i en allò que no n'estàvem massa d'acord era en tots aquells punts dels acords que proposaven este pla de suport al sector vitivinícola, però que el que feia era fixar terminis i fixar mesures. Nosaltres creiem, des del nostre punt de vista, que bastant rígides per al govern de la Generalitat. Tot això, també entenent que qui presentava la moció era el grup municipal d'Esquerra Republicana, que durant els últims 8 anys han estat governant i, per tant, han estat portant les regnes de la Conselleria d'Agricultura, tant la consellera Jordà com el conseller Mascort. Per tant, no en teníem la urgència d'avui en la calma relativa dels últims 8 anys. Però, en tot i en això, hi hem votat a favor. I després, donar compte de que s'ha aprovat un conveni en el Patronat de Turisme de la Diputació que aportarà 2.250 euros a Roquetes com a promoció turística del nostre municipi. I per últim s'ha donat compte del pla d'actuació financer corresponent a este 2026. I aquí, en l'apartat de pregs i preguntes, hem tornat a deixar damunt la taula certs arguments que, de la lectura d'este pla que ha elaborat la intervenció municipal, fa pensar, ja dic d'una lectura primera i així una mica en diagonal, fa pensar de que patim una situació a la intervenció municipal que no deixa de ser, si no greu, com a mínim preocupant. Preocupant en quant a les limitacions dels mitjans personals. L'interventor és un tècnic d'esta casa que des de l'any 23, que és des de l'any que este grup municipal vam començar en este mandat, està demanant més mitjans, més recursos humans per a completar el departament o l'àrea d'intervenció municipal, que reclama més mitjans econòmics perquè davant la falta de recursos propis s'han d'externalitzar certes funcions d'auditoria i control dels recursos econòmics i dels recursos públics d'aquest Ajuntament, i això ho segueix demanant un any i un altre i un altre, i sembla que l'equip de govern no li fa cas. Se queixa de que aquest pla de control financer queda molt limitat per la falta de recursos i que, per tant, només se cenyeix en aquells apartats que són més obligatoris, més prescriptius, per dir-ho d'alguna manera, que és l'índex de morositat, l'auditoria i el registre de factures i el compte 413, que són aquelles despeses efectuades sense imputació pressupostària. Per cert, un capítol en el que jo crec que justament i únicament en aquest capítol el senyor interventor tindria feina per a tot l'any al nostre Ajuntament. I l'únic que avisa és la idea de fer un control d'una mostra de subvencions d'aquelles que s'atorguen per concurrència competitiva. Per tant, diu el senyor interventor, i en aquell apartat de mitjans disponibles és més contundent, que falten mitjans personals i falten recursos econòmics per a tindre una intervenció municipal com demana, tot i que, i així ho reconeix, hi ha una partida de 20.000 euros a disposició per a poder contractar i per a poder tindre les auditories externalitzades. 20.000 euros als que ell diu que no són suficients, pel que sigui. Nosaltres el que hem demanat a l'equip de govern és que s'asseguin a parlar en l'interventor i que, per favor, intenten d'alguna manera posar solució a tot aquest desgavell que denuncia l'interventor un any i un altre i un altre, almenys des del 2023, que ja dic, any en què va començar aquest mandat. I res més, ens emplacem aquí a les declaracions de després del ple ordinari del mes de setembre, si no hi ha novetats. Desitjar-los, això sí, la gran experiència de demà en l'acabament de l'etapa de la Volta Ciclista a Espanya a Roquetes, un esdeveniment de molt de renom, de molta categoria i de molt de ressò, tant en el món de l'esport com fora del món de l'esport, pel volum de gent i pel volum d'esportistes que activa i que mobilitza, i que per tant és un d'estos esdeveniments dels que Roquetes en serà testimoni, que creiem que val la pena. Ho vam ser-ho fa uns dies en l'eclipse i ho tornarem a ser ara en el final d'etapa de la Volta Ciclista. I pel demés, res més, acaben de passar l'estiu com bé puguen, estan a punt de començar les classes un altre cop, tornarem tots a la rutina, tornarem tots als horaris més establerts i a les dinàmiques més habituals. Per tant, ens tornem a trobar aquí a l'última setmana de setembre després del ple ordinari. Gràcies.
3: I amb aquestes declaracions del portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán, acabem el repàs als punts de l'ordre del dia tractats al ple ordinari d'aquest mes d'agost de l'Ajuntament de Roquetes.
5: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
3: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
6: Bon dia, avui més núvols a les Terres de l'Ebre. De fet, ja els estem veient, són prims a la seva majoria quan més cap a l'interior, per tant més ja cap als ports o fins i tot cap al Matarranya. Aquests núvols són més trencats i en canvi més densos arran de mar o a gran part del delta. Núvols que en algun moment estan deixant i continuaran deixant, de fet, alguna pluja feble, intermitent i acompanyada de fang. Per tant, avui molt poca aigua i a banda la que caurà serà, doncs, completament bruta. Al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda hi haurà l'aparició de moltes més clarianes que faran que l'ambient sigui bastant càlid i xafogós. Avui puja força la humitat respecte a ahir i també puja la velocitat del vent. Arran de mar, sobretot, aquest vent de xaloc, especialment girant una mica cap a Garbí, serà més important aquesta tarda i també a les comarques dels ports, de l'interior del Montsià o de la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda aquest vent de sud xiulant bastant. N'estem pendents a la xarxa.
7: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sound is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.
1: Bona sera.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: weekend.
1: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.